0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Is our friend Lori Goldstein on cello?
1: And this is our new guitar player, Pat.
0: He's a certified honorary punk rocker.
2: Thank you.
0: But he likes Queen better.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Diruz a càrrec, biotzik ez du lotuko duteko gorota estuaz...
5: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: aiguamoll.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa agrari de referència d'UA Oliva Ràdio. Una edició la d'avui que la dedicarem a parlar dels reptes que afronta el sector avícola i també coneixerem un projecte de ioga rural de la mà de l'Eric López. Comencem.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: L'entrevista.
1: Comencem una nova edició de l'Arrel d'aquesta setmana i avui la volem dedicar a parlar de la Federació Avícola Catalana per intentar fer una radiografia el més completa possible de com es troba el sector avícola català. Per això, avui qui ens acompanya des de l'altra banda telefònica és justament la directora de la FAC, Anna Toda. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Aquesta radiografia, aquesta anàlisi, la volem fer davant d'un context global complicat i podríem dir que exigent. Si fem una primera visió, una primera visualització, en quin estat es troba ara mateix el sector avícola català?
4: Bé, de forma general, això, una visió pel damunt, podem dir que està en una bona situació. Portem 2 o 3 anys on els factors s'han posat d'acord perquè tinguem una bona demanda, una oferta adequada a aquesta demanda, no tinguem les preocupacions sanitàries molt, o sigui, amb crisis molt fortes que ens afecten directament i uns costos continguts, que també és molt important. Uh-huh. El que és cert és que al mateix temps que hi ha aquesta situació de dir, bueno, estem bé, estem tranquils, al mateix temps, al costat de forma paral·lela, estem preocupats perquè veiem que la situació general és inestable.
1: I aquesta inestabilitat, en què es pot traduir en el sector avícola?
4: Aviam, en general, és, jo diria, i això deu passar en tot el sector ramaders, és el de l'efecte, o que es diu de l'efecte papallona, de que passa alguna cosa a l'altra punta del món i encara que no que sembli mentida, té efectes. Per exemple, tota la problemàtica que està havent a la guerra del Golf, que aviam si s'acaba i s'estabilitza d'una vegada, doncs què passa? Doncs que ha afectat els preus de l'energia. I l'energia és molt important en el sector ramader i en tots els processos posteriors. Ha afectat també el preu dels fertilitzants. I els fertilitzants, n'hi ha pocs o són cars, això farà que els conreus, els cereals, les lleguminoses, les proteïnoses, també siguin més cares. I ja sabem que l'alimentació animal és el cos més important que té la ramaderia i l'agricultura també, per suposat. Per tant, de forma indirecta, ens afecta i ens afecta molt qualsevol cosa que provoqui aquesta inestabilitat als mercats energètics, als mercats de subministrament.
1: L'afectació és més greu en el moment en què es genera aquesta inestabilitat o si aquesta inestabilitat perdura en el temps i es va cronificant a mesura de que va canviant ella mateixa però no hi ha moments llargs de tranquil·litat. Què és pitjor, l'impacte immediat o l'impacte continuat?
4: Jo diria que segurament els impactes són diferents. Quan la cosa s'estabilitza, diguem, la inestabilitat es cronifica, llavors això fa que les empreses per necessitat s'adaptin. Però això vol dir, amb tota seguretat, increment de costos. Igual perquè redueixen el subministre o perquè s'han d'adequar a aquesta nova situació. Clar, quan es provoca la crisi, doncs les empreses, en general, tenen un marge d'actuació, són flexibles, però clar, dintre d'uns marges. I llavors l'impacte puntual pot ser molt fort.
1: Perfecte. Si anem a analitzar una miqueta, fer com una anàlisi d'AFO, comencem pels punts potser més dèbils o que caldria blindar més. Per exemple, ara mateix, si parléssim d'amenaces sanitàries, quines tindríeu?
4: Com a la principal amenaça sanitària és la influència aviària. I el fotut és que ja no estem veient com això pot ser crisi sanitària, sinó que està esdevenint un factor endèmic. Allò de dir, bueno, serà la, hem d'aprendre a conviure amb aquest risc que sembla que hagi de ser permanent.
1: Clar.
4: Aleshores, això canvia tot el concepte, no, de sanitat que s'ha de tenir. De dir, bueno, és una cosa amb la qual no podem... O sigui, tenim eines per prevenir-ho, però no ens dona la seguretat ni al 100% ni molt menys.
1: Quines eines teniu per prevenir-ho?
4: Bàsicament és bioseguretat i vigilància. Bioseguretat al 100%, de forma que podem dir que si no hi ha bioseguretat, segur que ens entrem a casa. Si hi ha una bona bioseguretat, reduïm el risc. No ens assegurem de que no entri, perquè això és gairebé impossible, però sí que reduïm el risc. Però si hi ha una mala bioseguretat, entregar. Això és una cosa, i l'altra és vigilància. Clar, estem en un sector molt professional i, afortunadament, els veterinaris, els tècnics, els agricultors també estan molt a l'aguait de qualsevol cosa, qualsevol canvi que poden percebre, que ens pot posar en alerta de dir, aviam si tenim un cas. I qualsevol mínima senyal s'avisa i s'actua. Perquè també sabem que quan més aviat s'actuï, més aviat es pot controlar i reduir la pasta.
1: Clar, abans deies, haurem d'aprendre, no, a d'alguna manera com a conviure amb aquesta situació, però es pot arribar a conviure?
4: Home, ara, aviam, tot el sector jo diria que té al cap de dir això, podrem conviure d'una forma més tranquil·la quan puguin hi haver vacunes d'aplicació generalitzada i que no suposin... O sigui, com poden hi haver vacunes per altres temes. Val? Uh-huh. Però mentre això no passi, pues sí, hem de convidar a viure-hi. Abans sabíem que només era una malaltia que bàsicament ens afectava a l'hivern, s'allargava una miqueta més, però era l'hivern, ara ja sabem que és tot l'any. Uh-huh. Sabem que les aus salvatges en tenen i que llavors en qualsevol moment pot aparèixer i que pot haver un focus. Bueno, de fet, estem convivint ja des de fa uns anys amb un risc elevat en qualsevol moment.
1: En aquest sentit, des de la Federació Avícola Catalana, quina valoració en feu de la feina que s'està fent a nivell institucional i de conselleria?
4: Sobre aquest tema?
1: Sí.
4: Home, nosaltres creiem que, o sigui, nosaltres aquest hivern i amb aquesta campanya hem tingut dos casos, dos granges afectades. L'altre va passar fa dos anys. I tant amb aquests més propers com l'altre, estem contents de com ha actuat en conjunt, tant la conselleria com el sector. Que tots hem tingut molt clar quines eren les prioritats i que havíem d'actuar de forma molt coordinada, amb molta velocitat, donant informació, facilitant la vida a les altres granges no afectades directament, però sí que estan dintre dels radis. I jo crec que aquesta bona coordinació entre l'administració i el sector ha sigut primordial per posar fre al que s'ha pogut estendre i no s'estén en cap cas a casa nostra. O sigui, nosaltres estem contents, molt content de com s'ha actuat de forma conjunta d'administració i sector, sí.
1: Perfecte. Parlem d'una altra qüestió. Els acords comercials, en el vostre cas, en el vostre sector, quin és l'impacte que tenen els acords comercials que s'estan prenent?
4: Aviam, en el tema de Mercosur, i comparguem absolutament amb tot el que diu el sector ramader, encara que en el nostre cas la carn de pollastre i els ous tingui la consideració de producte sensible. Okay. Aviam, aquí a la Unió Europea, durant molts anys, ha fet un esforç molt important a tot el sector per produir amb unes normatives molt exigents. I això ha donat lloc a un producte que és molt valorat pel consumidor, perquè sap que es produeix amb uns requisits altíssims i amb uns costos associats a això també molt alts. Aleshores veiem com, per uns acords globals, que no depèn que globalment les economies siguin bons, però que les especificacions poden fer mal. I en el tema aquest, clar, resulta que els països de Mercosur, especialment Brasil, que és un gran productor de pollastres i també d'ous, la produeixen amb uns costos molt, molt inferiors. Però molt, molt, molt inferiors. I, a més, uns costos, unes exigències regulatòries també molt diferents a les nostres. Per tant, el producte que pot venir d'allà no és igual que el nostre. No s'ha produït en les mateixes condicions i això produeix una situació de competència deslleial que, a més del tema econòmic, preocupa perquè hem de dir, bueno, el consumidor sabrà en cada moment el que està menjant.
1: Clar.
4: I tot l'esforç que hem fet nosaltres per dir, consumidor, esteu pagant per un producte d'altíssima qualitat. Pues en aquest cas no és així. Però llavors, preocupa una mica tot plegat, saps? Aquesta situació de sempre de la ramaderia com producte de canvi, saps?
1: El que apuntaves ara de la ciutadania em sembla rellevant, perquè realment creieu que la ciutadania, que la gent som conscients del que mengem i de l'impacte que poden tenir aquests acords també en nosaltres?
4: Jo crec que sí, que és conscient de... Bueno, no sé, igual jo també com estic en el sector, ho dono per suposat, que la gent és conscient, però el que jo diria que de forma clara se sap de que aquí hi ha uns condicionants laborals i ambientals, de les emissions, de les dejeccions, de la seguretat, de la sanitat, del benestar animal, que són molt importants i que fora no hi són. Que segurament estan en el camí d'anar millorant progressivament, però avui en dia no hi són. Llavors també és una mica hipòcrita de dir aquí demanem molt sostenibilitat ambiental, però portem producte de llocs que no la tenen en compte.
1: Clar, clar. En aquest sentit, no sé si hi ha algun altre acord comercial que s'estigui negociant o que s'estigui treballant ara que nosaltres desconeixem i que també us podria perjudicar.
4: No en tenim consciència. O sigui, s'han signat també el d'Austràlia i el de l'Índia, perquè no sembla, no ens afecta. També ens preocupa tot el tema d'Ucraïna. Això sí, també ens preocupa, perquè Ucraïna és un gran, gran, gran productor amb unes condicions de producció molt favorables, perquè és un país cerealístic ja brutal i té unes granges enormes. I a més, està en camí d'entrar a la Unió Europea. Però avui per avui té unes condicions d'entrada al seu producte favorables. I encara que s'apliquin aranzels, els seus costos de producció són tan baixos que segueix sent molt favorable a la seva entrada de productes. I pot provocar distorsions al mercat comunitari.
1: Perfecte. Anna, si mirem, ara hem fet una mica de radiografia del present, del que tenim fins ara. Si saltem una miqueta a mirar al futur, cap on ha de caminar o cap on hauria de caminar el sector avícola català?
4: Aviam, jo diria que el sector avícola català, i això jo també crec que és reconegut per tot el sector ramader, per les administracions, és un sector molt professionalitzat, molt organitzat i que té molt clar també el que és i les seves necessitats. Ara bé, així com amb la carn estem, jo diria, un pas potser més endavant, el sector de l'ou està format més per empreses de mida mitjana i petita. I llavors el seu futur també depèn molt del relleu generacional que es donin aquestes granges. Aleshores, jo crec que aquí caldria treballar per no perdre el pes d'aquesta avicultura d'ous de consum de tipus mitjà-petit, que forma una xarxa molt extensa en tot el territori i que creien que és important mantenir.
1: Uh-huh. Relleu generacional.
4: Llavors, jo crec que aquest és un repte uh-huh. important.
1: El relleu generacional, com l'afronteu? És a dir, amb cert optimisme, pessimisme perquè no hi és? En quin moment us trobeu?
4: Jo no voldria ser pessimista, però de vegades també he obligat. Bueno, també, és que també ho vas veient, com van tancant les granges, perquè, clar, coses que abans, mides de granja, que potser abans eren rentables, la gent podia viure d'aquella mida, doncs ara ja no. I, vulguis o no, també s'ha d'anar agafant dimensió. I agafar dimensió, això vol dir tenir unes perspectives de futur, que si la gent que està al front d'aquella granja és gran, igual ja no es veu en cor ni en capacitat de tirar-ho endavant. Llavors jo crec que, bueno, jo pel tema del consum i el relleu generacional soc una mica pessimista, malgrat que també el sector està passant un bon moment. L'ou és un producte que, a més, s'ha reivindicat molt dintre del consum, tant gastronòmic com en tema nutritiu, tema de salut. Llavors, igual això pot ajudar a que la gent també agafi aquest negoci.
1: I tant. És que, a més, una de les coses que ha passat amb l'ou és que s'han desmitificat d'una vegada per totes tots els mites i les informacions falses que es deien que l'ou portava colesterol, que no es podia menjar X ous a la setmana perquè t'afectava a la salut, quan està demostrat científicament que el consum d'ou és necessari, és imprescindible i que es poden consumir perfectament 2-3 ous cada dia perquè no porten colesterol.
4: Sí, exactament. O sigui, realment això del mite del colesterol sí que podem dir que està absolutament erradicat. Estem feliços perquè el sector ha fet un esforç important i avui creiem que també estem en una situació perfecta de reivindicar que no només es fa molt bé, sinó que a més el producte en si és un producte molt bo. Amb una molt bona característica de contingut proteic.
1: Exacte, és que és proteïna d'altíssima qualitat. Això fins ara això us afectava? O potser no a nivell de xifres, però portar aquest mantra a sobre us afectava a nivell econòmic o empresarial?
4: No, jo diria que ja fa temps que no. El que passa és que, clar, en primer lloc, sempre vols que si una cosa tu estàs convençuda que és bona, home, doncs que sigui reconegut en general. I després també és cert que aquests mites són molt fàcils d'instituir i costen molt de treure. Fins i tot quan al carrer ja hi ha una corrent important que diu, ei, el producte és bo, res, no passa res, encara et trobes amb algun metge que diuen, ei, però és que el meu metge em diu no sé què, o el meu nutricionista em diu que no sé quantos. I dic, sisplau, no, o sigui, jo diria més que efecte econòmic de moltes granges, i no, perquè afortunadament l'ou sempre ha estat molt present a tota la gastronomia del dia a dia de totes les cases.
1: Perfecte.
4: Però ara, que està de moda, pues els ajuda també a tirar una mica més.
1: Sí, perfecte. També avui que podem parlar amb l'Anna Toda, directora de la FAC, volia també posar sobre la taula una miqueta el paper que jugueu vosaltres dins del sector. Quina és, pels oients que ens estiguin escoltant i potser no estiguin avesats al vostre àmbit, quina és la feina que feu des de la federació?
4: Mira, jo diria que el sector vícola té dos elements molt importants. Jo té la professionalitat i després l'organització. Aquesta organització és que estem sota dos paraigües que treballem conjuntament, que és un, nosaltres, la Federació Vícola Catalana, i l'altre és el FISAC. La Federació Vícola Catalana el que fa és la veu dels avicultors, dels productors avícoles. La veu per parlar davant de l'administració i per parlar davant de la societat. I per això mateix estic parlant amb vosaltres, també com mitjà per parlar amb la societat. Aleshores, aquesta bona organització que tenim us permet que les problemàtiques o les crisis puguin ser també tractades de forma conjunta d'una forma més fàcil. No vull dir solucionades, perquè a vegades es poden solucionar, però com a mínim aquesta única veu és més fàcil d'interlocutar en tots els sentits.
1: Com ha anat evolucionant també una miqueta la federació? Si no m'equivoco, ara teniu ja més de 260 socis.
4: Sí. Sí, però aviam, nosaltres diem els socis, però penso una cosa, tenim des de socis molt grans, o sigui, tenim empreses del grup Vall Companys, per exemple, que són socis molt grans, a també tenim socis molt petitets, que igual tenen 30 gallines. Aleshores, tenim una gran diversitat. Tenim des de la gent que fa carn, la gent que fa ous, la gent que té els animals reproductors, la gent que fa recria, a més, està distribuït per tot el territori català. O sigui, la diversitat és immensa, en tots els sentits. I el sentit potser més clar és amb aquest, és amb la mira. Des de la gent que tenim, avui se'ns ha donat d'alta un productor que té 20 gallines.
1: Carai.
4: Bueno, perquè donarem el mateix servei d'informació, d'assessorament, que no pas el que té, doncs, 500.000 gallines.
1: Clar. Bueno, que això també diu... o sigui, parlem molt bé de vosaltres en el sentit de que és... Si veuen reflectits o es veuen que els hi podeu donar un paraigües independentment de la seva, del seu tamany, no? De la seva mida.
4: Clar, és que jo crec que els problemes, clar, nosaltres no ens ficarem com a associació ni en temes comercials, ja, ni en temes que són propis de cadascú. Però sí que el paraigües normatiu, les problemàtiques, les crisis, ens afecten absolutament a tots, siguis gran o siguis petit, siguis de car o siguis d'ous. I llavors, amb aquest paper sí que som rellevants, jo crec.
1: I tant, perfecte. Anna, abans d'acomiadar-te, amb gairebé 50 anys de vida a les esquenes, a partir d'ara, la Federació Avícola Catalana, si m'haguessis de destacar un repte o algun projecte que creus que necessiteu com a federació, quin seria?
4: Ui, això és molt difícil, eh? Va ser la pregunta més difícil de tota l'entrevista. Jo crec que és el no quedar-nos enrere respecte a les empreses. Clar, tenim empreses que innoven molt perquè és una necessitat. Si no s'innova, estàs fora de tot. I jo crec que la federació haurà de fer un esforç per no quedar-se enrere, sinó per anar de forma paral·lela al que estan fent les empreses. Perquè si no també és molt fàcil de dir, bueno, estem aquí en el nostre paraigües, aquí a les oficines de Barcelona i ja està. Però jo crec que hem d'acompanyar més a les empreses en aquest camí de la innovació.
1: Perfecte, doncs per part nostra des de UAU Lleida Ràdio intentarem també acompanyar-vos en aquest procediment, en aquest procés, també donant-vos veu justament per anar explicant tot el que pugueu fer a partir d'ara i també les demandes, les queixes, les reivindicacions que feu des de la federació per poder analitzar una mica com evoluciona aquest sector avícola català. Ho deixem aquí, Anna Toda, director de la FAC, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies i fins sempre.
0: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: Amb nom propi.
5: Avui parlem amb la Noemí Vidal, que és la fundadora de Yogami, que és un projecte que uneix el ioga, el benestar i també la connexió, doncs, amb el món rural. Així que, sense més espera, saludem a la nostra convidada, Noemí. Molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Bé, Noemí, per començar, explica'ns una miqueta, a grans trets, no?, què és Yogami i com definiries aquest projecte per algú que encara no el coneix.
6: Bé, bueno, Yogami, pues, és un projecte de benestar que, bàsicament, neix de la unió, pues, que hi ha entre el ioga, no?, la natura i pues, la vida rural. Va començar, pues, una mica com una manera de compartir tot el que jo, pues, estava vivint en aquell moment, quan ho vaig començar, de baixar revolucions i tornar al cos.
5: Sí.
6: I, bueno, bàsicament vindria a ser una miqueta això, no? Que quan connectes pues, amb el teu cos, amb la natura, pues, comencen a passar coses, no? Coses molt, a vegades, més profundes del que et penses. I, bueno, és una mica més del que... de viure diferent.
5: Noemí, la teva història, no? Doncs està lligada a aquest projecte. Vas comentar, no? Fora de micros que doncs vas estar a Barcelona i llavors vas fer el pas cap a un món molt diferent, no? Del que has comentat ara a Yogami, que és a l'Alt Urgell. Què et va portar doncs a prendre doncs aquesta decisió de deixar la ciutat i apostar per la teva vida rural? Pots fer una mica de grans trets de com ha estat aquesta evolució, no? De personal, diguéssim.
6: Sí, aviam, jo soc de Barcelona de tota la vida, vaig néixer allà i, bueno, semblarà una mica tòpic, no? Però bàsicament vaig arribar a Oliana, a l'Alt Urgell, per amor. El meu marit és de Oliana, sí, de sempre, i bàsicament, pues, bueno, va haver un moment que em vaig quedar sense feina a Barcelona. Va ser un moment bastant caòtic, i al final vam decidir anar a viure a Oliana. I, bueno, et seré sincera, al principi va ser pues, un gran canvi, no? Va ser molt difícil, sincerament, al principi, perquè, bueno, venia pues, això d'un ritme molt diferent, d'una ciutat...
5: Exacte.
6: D'on tot va massa ràpid, d'on no pares, no? Venia pues, de fer... I, bueno, va ser començar a veure les coses des d'un altre punt de vista, no? Des d'un altre ritme.
5: A què et dedicaves allà a Barcelona, a Noemí?
6: Sí, jo vaig estudiar Ciències Empresarials. Ens vam conèixer allà, no?, del meu home. I, doncs, al final, pues, vaig treballar a diferents bancs, vaig fer lo típic, no? A la universitat, al màster, bueno, la carrera, no? I vaig fer pràctiques i demés feines, sobretot a nivell de banca, la majoria.
5: Sí.
6: I bueno, va haver un moment en què pues, va costar molt trobar feina i bueno, va ser bastant difícil i al final vam prendre la decisió de tornar, bueno, d'anar a viure a Oliana i tenia un negoci familiar i bueno, a partir d'aquí pues, vaig començar a descobrir una altra manera de viure, no? Tot i que al principi, ja et dic, em va costar moltíssim, però bueno, a poc a poc vaig començant a connectar amb els ritmes del poble.
5: Exacte, clar, perquè l'oient entengui, no? Estem parlant d'un projecte que és Yogami, que ara entrarem en matèria de tot el que és, de tot el que engloba i una miqueta més, però per ficar a l'oient en... no? Per posar a l'oient en context, doncs la Noemí que estava a Barcelona, va marxar a l'Urgell, doncs llavors va començar tot aquest projecte del qual ara entrarem a parlar. Però abans, Noemí, quin... Ara que parlaves, no?, d'aquest canvi de la ciutat una mica més al món rural, quin impacte va tenir aquest canvi en el teu benestar i en la teva manera d'entendre la vida?
6: Doncs va donar un gir totalment, va canviar completament la meva perspectiva, no? Vaig començar, pues, no al principi, perquè em va costar una mica fer aquest clic que dic jo,
5: sí.
6: Però un cop el vaig fer, vaig entendre, no? Pues que no calia anar amb aquest estrès, amb aquest corrents a tot arreu, no? Que venia portant de Barcelona. Vaig començar a escoltar-me què necessitava. Bueno, a vegades, si no pares, no? No pots escoltar el que realment necessites. I pues, bueno, va ser com un detonant, no? El primer detonant per retrobar-me a mi mateixa.
5: Creus que hi ha moltes persones que avui dia viuen massa doncs, desconnectades de la natura i dels seus propis ritmes, en ritmes que potser doncs, acceleren, no?, la nostra vida? Què n'opines?
6: Sí, totalment. O sigui, moltes persones, malauradament, estan com desconnectades, no? Estan bàsicament connectades, però a pantalles, notificacions, xarxes socials, a obligacions, bueno, a moltes coses, no? Que a vegades fan que et desconnectis de tu mateix, no?
5: Exacte.
6: I la veritat és que la natura, pues, ens recorda tot això, no? Ens recorda tornar a l'essencial, no? A l'anar lent, anar a un ritme diferent, no? Pausat, pues, amb uns ritmes que marca la natura, no? En realitat.
5: Exacte. Doncs, si et sembla, Noemí, comencem una miqueta, et pregunto, no?, per aquest projecte Yogami, del que hem vingut a parlar una miqueta, però també, doncs, després de fer aquest background, no?, perquè l'oient ho entengui bé, com va sorgir la idea de crear Yogami?
6: Bé, va ser, la veritat és que va sorgir com molt natural, no? De fet, no ho vaig buscar, va venir a mi. Va començar en que, bueno, al tornar al poble, doncs vaig redescobrir el ioga des d'una altra manera, no?, de viure'l, no només anar, doncs, al gimnàs a fer ioga, que és el que havia fet a Barcelona. Llavors, a partir d'aquí, doncs, la meva pràctica va canviar i, bueno, vaig poder anar descobrint, no?, el poder que tenia la natura, doncs, la vida de poble amb el meu benestar, bàsicament.
5: En quin moment? Digues.
6: Sí, va arribar un moment, doncs, en què les dues coses es van començar a unir sense jo, pues, ficar-hi massa, sense jo intencionadament, sense fer-ho, no? Vaig compartir classes, vaig començar compartint classes de ioga aquí a diferents llocs del poble i al final, doncs, vaig començar a compartir-ho a la natura, als estius.
5: Sí.
6: Que és, bueno, és com més fàcil, no?, que a l'hivern, tot i que a l'hivern també ho he fet en exteriors durant el Covid.
5: I què tal?
6: És una altra experiència, no? Havies de portar capes més tèrmiques.
5: Clar,
6: però...
5: exacte.
6: Però la veritat és que també té el seu punt. I la veritat es va unir tot això, ioga, natura, una pràctica diferent, i va començar, pues, a desenvolupar-se sol, no?, això. I la veritat és que quan practiques compartir el ioga, la natura, i bueno, és una pràctica diferent, més transformadora, més, no sé, més potent per mi, no? És molt diferent.
5: Això et pregunto, no? Què aporta? Perquè clar, potser la gent té la imatge, no?, del ioga sempre, doncs, a una classe dirigida, a qualsevol gimnàs o espai on es fa ioga. Quines són les grans diferències que tu veus en aquest àmbit del ioga rural que practiques i també en la diferència, no?, que hi ha entre una aula, una classe dirigida o el que tu fas?
6: Aviam, quan practiques, pues, en una sala, pues, està superbé, no? Però és que quan combines el ioga i la natura, pues, és que entren en comú, tenen tantes coses en comú que és com que ho potencia tot, no? Llavors, pues, per exemple, no?, tots dos et conviden a baixar el ritme, a estar presents, a escoltar-te. Llavors, quan ho fas de manera, bueno, a la natura, pues, és com que entres en simbiosis amb ella i pues, moure't i alhora escoltar, pues, els ocells, pues, arrelar-te els peus a la terra o notar el sol o el vent a la cara, pues, és com que comença una pràctica diferent, no?, que t'envolta la natura i entres en un silenci exterior i intern que et facilita, no?, aquesta connexió.
5: Exacte.
6: Amb tu mateixa. T'obre un altre espai, és com...
5: Doncs... Hi havies practicat tu abans un tema relacionat amb el ioga? Havies fet classes dirigides de ioga? O et va venir una mica aquesta inspiració de començar, doncs, a endinsar-te en aquest món?
6: Doncs la veritat és que va ser una mica com tot molt entrelligat, no? Vull dir, sense jo ficar-hi massa intenció. Sí que vaig començar a practicar ioga per mi i bueno, una cosa com que va portar l'altre, llavors em vaig començar a formar, però bàsicament no ho feia amb la intenció ni de compartir, ni de donar classes, ni res. Simplement ho vaig fer com per mi. Clar, un cop vaig fer la formació, la primera formació,
5: sí.
6: Allà, si volies després compartir-ho, et demanaven pràctiques i clar, doncs, bueno, va ser com un... Bueno, pues vaig a provar de aviam què passa, no? Va ser una mica, pues, de prova. Llavors, aquí a un poble del costat, pues em van proposar de fer les pràctiques en una sala que hi havia a l'Ajuntament. I vaig començar així, fent ioga, pues, això, en una sala d'aquestes socials de l'Ajuntament. i com de manera gratuïta fent les pràctiques, compartint pues, el que havia après de la formació, no? Més que res. I a partir d'aquí vaig veure que realment pues, això m'aportava molt, tant a mi com a persona com, no? Com als altres, aquí al món rural, perquè pues, no és el mateix que en una ciutat, no? Que allà tens pues, 50.000 espais, 50.000 ofertes i pots anar a 1.000 llocs a fer ioga, tants tipus com vulguis, no? A més, en canvi aquí pues, l'oferta és més escueta, més limitada, llavors va ser com un, bueno, puc oferir alguna cosa, no? A la comunitat, aquí al món rural, que no? Comportar-ho de la ciutat al poble, per dir d'alguna manera, perquè bueno, jo em vaig formar a Barcelona,
5: sí.
6: Però no sé, era com una manera de ficar el meu granet, no? de terra en el món rural, no? de poder compartir el que a mi m'estava funcionant doncs, als altres.
5: Clar, parlant d'aquest ioga, no? Més rural, bueno, rural, no? Per dir-ho d'una manera, la natura es converteix també doncs, en una eina terapèutica durant aquestes experiències?
6: Sí i no. És a dir, no la definiria tant com una teràpia, però sí com un espai que et facilita en uns processos de connexió més profunds, no? I fa com que el benestar es dupliqui, no sé com dir-ho, com que, bueno, al final moltes persones que han fet les classes amb mi, han practicat, pues acaben sortint com respirant més calma i més tranquil·litat que si haguessin anat pues, en una sala, no? Que també, perquè també ho he fet a sales, no? Aquí al poble.
5: Sí.
6: Però connectar les dues coses pues, fa pues, això, que et faciliti aquest procés de connexió amb tu mateix més profund i sobretot aquest benestar que acabis pues, molt més relaxat encara.
5: Clar, ja parlant de una miqueta no, de la gent que ve a les classes, quin és el feedback que reps per part de les persones que venen a les teves classes?
6: Sobretot surten com amb molta calma, amb més presència, amb desconnexió del soroll que venien portat, no? Han baixat el ritme i, bueno, el que moltes vegades m'acaben dient és com, uau, ara, no? Quan t'aixeques del Shavasana, que és la postura final que normalment faig a les classes, sí. Quan acaben és com, ui, ojalà em pogués teletransportar directament al llit, no? Ja, de ficar-se a dormir directe, perquè, clar, a la que surts, no? D'aquell... Bueno, de la sessió, ja has d'entrar un altre cop, no?, a la teva com vida real, per dir-ho d'alguna manera, i entres un altre cop amb el bucle aquest de he de fer el sopar, he de fer, no?
5: Exacte.
6: Sí.
5: Quin tipus de... Ara se'm ve una pregunta al cap. Quin tipus de ioga practiques? Ho has pensat mai? Perquè tinc entès una miqueta, eh? Hi ha diferents tipus, no? Ioga hatha, no sé si... Hi ha diferents estils?
6: La veritat, sí, hi ha molts estils i ara mateix... surten 1.000 iogues nous, però bàsicament jo em vaig formar en Hatha Raja Yoga, que vindria a ser el llinatge de Dharma. Llavors també faig Yin Yoga, Yoga Nidra, també faig yoga teràpia, bueno, m'he format en diferents estils de yoga que engloben, pues, diferents tècniques i diferents recursos, no?, que els vaig adaptant depenent el que necessitem en cada moment, però la base seria Hatha.
5: Ok, no, més que res perquè m'havia vingut al camp, no, una miqueta.
6: Sí.
5: Continuant agafant-nos al que havies comentat al principi, no, d'aquest canvi de Barcelona, al món més rural, què creus creus que també, a part d'aquesta sostenibilitat ambiental, no, de la que tant es parla avui dia, bueno, ja es porten anys parlant, i que és tan necessària, creus que també les persones necessitem una sostenibilitat emocional?
6: Totalment, o sigui, parlem de cuidar el planeta, però ni ningú ens ensenya, no?, a aprendre a cuidar pues, la teva pròpia energia, el teu propi cos, la teva pròpia connexió i sobretot la connexió emocional i com gestionar-ho. Bueno, és com... que constantment estem vivint amb estrès, exigència, no?
5: Exacte.
6: I Això és com que és el que t'ensenyen, per dir-ho d'alguna manera, no? Al final, i això no és sostenible. No és gens sostenible a llarg plaç, no? Perquè realment el nostre cos no està preparat per viure constantment amb alerta.
5: Exacte. Ja des de la teva pròpia experiència, Noemí, el món rural pot ajudar-nos a recuperar doncs, aquests ritmes no més saludables, ja que parlàvem d'aquests ritmes més empreses, no? Que com ho podríem dir, aquest món rural pot ajudar-nos a recuperar doncs, ritmes més saludables?
6: Jo crec que sí, totalment, perquè és que els ritmes de la natura, dic de la natura perquè al final no, el poble és el que més es viu, potser, que ho tens com més a l'abast, no has d'anar enlloc, diguéssim, ho tens a tocar de casa, exacte, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, és com que no és perfecte, no? Vull dir, és els ritmes de la natura, les estacions, doncs hi ha els cicles, no? De doncs tardor, hivern, estiu, llavors això és com que ho hauríem d'integrar a la nostra vida, no? I a vegades anem amb aquest ritme, com deia, de estem en mode supervivència constant, no? Que el cos es satura i és com si li estiguessis dient al cervell tot el rato que t'està perseguint un lleó per la selva tota l'estona, no?
5: Exacte.
6: Llavors no pots baixar revolucions de cap manera, així. Llavors necessites pauses, necessites descans, moments de desconnexió, no? I això al món rural, tot i que aquí també hi ha molta gent accelerada, perquè també n'hi ha.
5: A tot arreu.
6: Sí. Pues tens com que tens més a prop el poder regular-te amb els ritmes aquests de la natura, no?
5: Podríem dir que Yogami, dir que Yogami doncs és aquest punt, no, on les persones poden doncs baixar aquestes pulsacions, aquests ritmes del dia a dia, connectant, no, aquest vas a fer esport, perquè al final estàs fent esport, però també ajuda a regular, no, aquests ritmes del dia a dia.
6: Exacte, això et pot, pues sí, t'acompanyo a baixar el ritme, a deixar anar tot el que ja no et funciona, escoltar-te, pues tot té el seu temps, no? Llavors necessites aprendre, pues igual que els arbres deixen anar les fulles de la tardor, doncs igual necessites tu parar per escoltar què necessites, no? Cadascú té unes necessitats diferents en cada moment i a vegades pues, les rutines no et deixen veure-ho. I pues, jo acompanyo moltes vegades això, no? De fet, al principi, normalment, de les sessions, el que faig és, jo li dic, presa de consciència, que és portar a la vista, no? Portar a l'exterior realment, o sigui, que te n'adonis de com arribes, no? De com vens, com te sentes a terra, a la sala, amb quines emocions, amb quin ritme vens, no? Pues vens deixant els nens a col·le o vens de, jo què sé, de la feina i que t'has canviat ben just, has agafat, no?
5: Sí, llavors, sí.
6: Pues sempre començo, no, amb aquest punt de dir, anem a observar com arribes, perquè llavors d'aquesta manera és com que hi ha una transformació al final i pots entrar amb la calma, no? A la relaxació final, no?
5: Exacte.
6: Quan te n'has adonat de com arribes.
5: Ens queden dos minutets més o menys d'entrevista. T'he de preguntar també, perquè amb els anys Yogami, pel que he pogut veure i el que m'has comentat, doncs ha anat evolucionant i ara també doncs acompanyes especialment dones i mares i m'agradaria preguntar-te una miqueta com neix aquesta nova línia de treball i en què es basa.
6: Sí, doncs es basa bàsicament en els processos que he viscut jo més importants i entre ells doncs, ha sigut durant l'embaràs, el part, la maternitat ara recent, que tot just fa 15 mesos.
5: Sí.
6: I tot això m'ha fet veure que totes les eines i tots els recursos dels que jo disposo, dels que tant he après, realment m'estan marcant una diferència, que realment no sé què faria sense ells, com a mare. Llavors, el que vull ara és pues, compartir-los, perquè sé que moltes dones, moltes mares es troben pues, això que necessiten aquesta calma, aquesta regulació emocional, no? Aquest benestar més que mai i sobretot en aquesta etapa de la maternitat, perquè ja et dic, és transformadora, a més no poder, et gira la vida a 360 graus i tenir aquestes eines i aquests recursos que jo tenia anat integrant ara pues, compartir-los amb les mares és com que és, bueno, em neix així, no? De dirigir el projecte cap aquí, perquè crec que podran sostenir millor les seves maternitats si les tinguessin, no? I a vegades és molt fàcil, però si no ets conscient o no les tens, doncs et pot pues, provocar diferents, no? Que entres
7: Exacte.
6: En estrès o, bueno, ansietats i altres, no? Símptomes o malalties més... pues, que tinguin aquesta sensació, no? D'estar sostenint tantes coses alhora, aquesta sobrecàrrega, no?
7: Correcte.
6: El pilot automàtic que a vegades estan desconnectades de bueno, pues de la vida en general, perquè estan enfocades en fer, no? I sobretot aquesta culpabilitat de la maternitat que tens constantment. Llavors, gràcies a aquestes eines que t'han integrat, doncs, són les que vull compartir, no? Que puguin tenir totes les mares possibles.
5: Noemí, abans de tancar ja aquesta entrevista i acomiadar-nos,
6: sí.
5: per qui vulgui, fer una ullada on et poden trobar i on poden trobar també el projecte de Yogami.
6: Bueno, em poden trobar a l'Instagram, noemividal.yoga, o a la web, a yogami.es, i si no, em poden venir a veure a Oliana, que sense cap problema em contacten, i estic mirant ara l'estiu, faré classes també, bueno, faré sessions a la natura, a Tiurana, per exemple, ara el juliol, agost, i de cara al setembre segurament reemprendrem alguna altra classe presencial, encara ho estic tancant tot i lligant una mica, no? Però realment, si vols cuidar-te, si vols regalar-te aquests moments de connexió, pues, pots contactar i, bueno, jo t'escolto.
5: Perfecte. Doncs a tots els oients, recordem Noemí Vidal, fundadora de Yogami, de ioga rural, i també a tu, Noemí, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres doncs, la teva experiència i aquesta manera doncs, d'entendre el benestar des de la natura i des del món rural. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.

I fins aquí la tela d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar la setmana que ve a la mateixa hora. Recordin que tenen un correu habilitat arrel@uau.cat per enviar-nos aquells temes que considerin haver de ser tractats en aquest espai. Gràcies per la confiança i que tinguin un bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desnonaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. I és que, segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest 2026 a Catalunya s'ha tancat amb 921 desallotjaments. En aquesta evolució a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançament, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquesta jornada de diumenge amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana i per sobre dels 20-21 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que serà molt assolellat, amb l'arribada de molts núvols als ibrins per la franja de Ponent, a la tarda haurem d'estar pendents sobretot dels ruixats que tindran lloc una altra vegada per la franja de Ponent i pel Pirineu Occidental, que aquí, sobretot a la zona del Pallars, de l'Aran i també de l'Alta Ribagorça, els ruixats podran anar acompanyats de calamarsa o pedra. Amb unes temperatures que podrem tornar a fregar una altra vegada a la barrera dels 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona, amb un ambient que continuarà sent xafogós a tota la costa catalana. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu un molt bon dia.
1: Hi ha ahir unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni, una mobilització convocada per Crida per l'Alliberament i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Aran. Els organitzadors que eleven els participants fins a les 10.000 persones reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. I en plana de successos, dues persones van quedar ferides per arma de foc al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Després d'una baralla, una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli, això sí, la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. I en els esports en ciclisme, Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova a Sabinyànigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, signant així el doblet en aquest campionat d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia.

0: l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desallotjaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest any a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments. En l'evolució d'aquests, a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten que Catalunya continua liderant el rànquing, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. I l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a exercir càrrecs públics. Marxem ara fins a Sant Vicenç de Montalt, ja que en l'àmbit de cultura ja es coneixen les dates de la tercera edició del Sant Bifest, que es farà des del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes, concretament, com diem, al municipi de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Des de Ràdio Sant Vicenç ho explica Martí Capçada.
2: El Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, el festival fa un pas endavant amb una proposta multidisciplinària que combinarà música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars sota el lema La màgia de viure-ho junts. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
3: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir, que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes de Sant Bifest.
2: El certamen comptarà amb dos concerts diaris, una programació amb artistes emergents i grups consolidats, així com màgia, circ, humor, tallers infantils, food trucks i un espai de mercat amb protagonisme per al talent local.
1: I en els esports parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova disputada a Sabiñánigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge, fent així el doblet en aquest campionat nacional. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
5: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
7: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a V-X.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat fins a 9 els espanyols morts pel terratrèmol. A Veneçuela són 3 víctimes mortals més respecte a l'últim balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador sisme doble de magnitud 7,5 i 7,2. El ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra la xifra de desnonaments es manté estable, tot i la caiguda de la moratòria antidesnonaments a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, el primer trimestre de l'any a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments. Aquesta evolució experimenta una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. I d'altra banda, en política, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juny i la Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per no poder exercir càrrecs públics. Parlem ara de successos, perquè els Mossos d'Esquadra registren al voltant d'un centenar de delictes patrimonials com furts i robatoris per campanya durant els mesos de collita de la fruita al Baix Segre. Així ho ha dit el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, qui ha apuntat que es tracta d'una tendència estable des del 2021. En el marc d'un dispositiu de prevenció, cada any, al mes de maig, s'intensifica la presència d'agents als municipis agrícoles amb dues patrulles fixes per torn. I d'altra banda, la secretària general de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Imma Ruiz, ha reclamat un debat serè, rigorós i constructiu que permeti abordar els reptes de futur de les colònies escolars des d'una perspectiva col·lectiva. Així ho indica en un article que es publicarà al butlletí mensual de l'entitat la setmana que ve, al qual hi ha tingut accés l'ACN. I tanquem amb els esports, amb el doble campionat d'Espanya de Mireia Benito en ruta. S'ha imposat tant en la prova en ruta com en la contrarrellotge. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Com us hem anunciat, aquest programa celebra la Revetlla de Sant Joan i ho fa amb cançons de musicals prou coneguts com Gris, Hairspray, Copacabana, Zorro, Spamalot, Guys and Dolls, Tarzan i Rocky Horror Show.

Des de South Pacific a Billy Elliot. Des de West Side Story a Mamma Mia. Des de Cats a la nit de Sant Joan. Els musicals a la porta de l'escenari. A Ràdio Premià de Mar.

La porta de l'escenari us convida a la revetlla dels musicals. Segur que heu reconegut alguna cançó. Algunes són força populars, com per exemple aquesta.

Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb una nova cançó sandunguera, tot per gaudir de la revetlla a la porta de l'escenari. Ah, i encara queda molta nit per endavant. A passar-ho bé.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat a 9 els espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Són 3 víctimes mortals més respecte a l'anterior balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. El Ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a través de les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra, les xifres de desnonaments a Catalunya de moment es mantenen estables, tot i la caiguda de la moratòria a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, durant el primer trimestre del 2026, a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments, el que suposa una baixada del 55,5% respecte al mateix període del 2025. Les dades constaten, això sí, que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià amb 741 i de la Comunitat de Madrid amb 582. I en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació perquè no puguin exercir cap càrrec públic. I en l'àmbit de successos, la policia municipal de Girona ha detingut un home de 23 anys, veí de la ciutat, com a presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat després de fugir d'un control al barri de Sant Narcís. El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents i va fugir durant la persecució. La policia va xocar contra un tercer turisme. El fugitiu s'hauria amagat baix d'una furgoneta, tal com va avisar el treballador d'un taller, i els agents el van acabar localitzant, tot i que l'home no va voler sortir, va oposar resistència, encara que finalment va acabar sent detingut. I tanquem amb els esports, parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Es va imposar a la prova en ruta disputada a Sabiñánigo i dijous ja es va imposar també a la contrarrellotge, en aquest cas per quarta vegada consecutiva, fent així un doblet històric en aquests campionats nacionals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Vamos, chicos. Venga, venga, venga, venga. Vamos, rápido.
3: El momento de la verdad.
4: Ya era hora de que llegara el momento, pienso yo.
5: ¿En marcha?
6: ¿En marcha?
7: Bien, vamos allá.
8: Vamos allá.

0: espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Veneçuela i Argentina. Més exteriors, ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble sisme, 3 més que en l'últim balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan localitzats sota les runes d'edificis afectats. I en plana de successos, un cetaci ha aparegut mort aquest matí a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat Protecció Civil. La presència de l'animal ha obligat a aixecar bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I d'altra banda, un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de poc més de 6.700, tal com han informat fonts del Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb més del 70%, seguida de Barcelona, Girona i, per últim, Tarragona, amb un percentatge proper al 65%. Les proves han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les d'ahir dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Seguim parlant de successos. L'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especial Albert Santa Maria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Baix, és destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa. Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona, de 41 anys, per estar relacionada amb la mort violenta. Com diem, la dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim amb l'àmbit judicial, perquè l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. I acabem amb els esports, recordant el doblet del campionat femení de ciclisme en ruta per part de Mireia Benito. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Sí, la música es un superpoder. Es probable que haya desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestra especie. Está profundamente arraigada en nuestro cerebro y su importancia cultural refleja el verdadero poder que tiene.
3: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Dues persones han mort aquest matí en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià i, segons les primeres informacions, la policia ha estat alertada que un vehicle estava circulant de forma temerària.

0: 76 són ciutadans espanyols, els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica o Eslovàquia. A més, exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble terratrèmol, 3 més que en l'anterior balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 en total de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan ja localitzats sota les runes d'edificis afectats. I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol i la Fiscalia, que els acusa de prevaricació, demana 12 anys d'inhabilitació. I d'altra banda, un cetaci ha aparegut aquest matí mort a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons la informació de Protecció Civil, la presència de l'animal ha obligat a aixecar la bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67% del total de persones convocades, que era d'unes 6.700, tal com ha informat el Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, seguida de Barcelona, Girona i, en quart lloc, de Tarragona. Els exàmens avui han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del que estava previst, després de que ahir es patís un retard de 40 minuts per la demora en alguns punts de Barcelona, ja que les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Aquest 27 de juny...
5: Eloi Salat.
6: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
5: Juno Sibling.
7: Els plors i les
5: comas. Fumi Suzuki.
4: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
8: Se m'acaben opcions.
4: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
5: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
4: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
5: No t'ho perdis!
9: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
10: Pues la cosa es así, verá.
11: Es impresionante.
12: Me encanta, me encanta.
13: Mola.
14: Me gusta como suena.
15: Qué bonito.
9: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
16: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Segur que recordeu el brot d'antivirus del mes de maig en un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile i que es va saldar amb 3 morts, com a mínim confirmats. Per un moment, el pànic a una nova epidèmia ens va sobresaltar. Després de l'experiència de la Covid, podrem arribar a viure amb serenitat aquestes crisis? Joan Salicrua en parlarà a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leitón, doctora en Filosofia i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Al suplement IE parlarem de la instrumentalització que fa l'extrema dreta de la religió amb Elvira Duran i recollirem la recomanació literària de Concha Perramon.

0: Per acabar, dedicarem el like al llibre de Mercè Pujades, Tries invisibles, editat per Les Hores. Són 19 relats, 19 històries, en què els protagonistes viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o bé a fugir-ne. En parlarem amb l'autora i explorarem amb ella diverses maneres de viure. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura. Doncs avui m'agradaria tirar una mica enrere i recuperar la visita de Lleó 14 a Espanya, que en total va estar-hi del 6 de juny fins al divendres 12 i va passar per Madrid, Barcelona i, finalment, per les Palmes de Gran Canària i Tenerife, on va visitar el centre de migrants Les Raïces. Allà on va anar va plegar moltes persones, però també va deixar un parell de debats socials amb la seva presència i les seves paraules.
0: Coneixent-te, Carles, sospito que vols parlar del discurs que va fer el Papa al Congrés dels Diputats.
2: Sí, en vull parlar, potser no n'opinaré gaire avui. De fet, només m'interessa el fet de que ell parlés davant del Parlament i el que va dir, però també perquè va ser el primer pontífex de la història que ha parlat al Parlament espanyol i doncs el que va dir no va deixar indiferent a ningú. En primer lloc, va deixar clar que venia com a líder religiós i no pas com a cap d'estat, i més tard va parlar de l'urgència per acollir respectuosament els migrants i va afirmar que la tecnologia no és neutral. Fins aquí tot bé, però quan va obrir el meló de l'avortament i l'eutanàsia va començar el debat.
0: Bàsicament perquè em va fer una crítica.
2: Sí, de fet, el que va dir va ser que la defensa de la vida humana és una meta de la civilització i que la llei perd el seu significat més profund, que és servir i protegir tothom. Hem de tenir en compte el cas recent de Noelia Castillo Ramos, a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març i que va encetar un gran debat que fins i tot va arribar a ser comentat per Donald Trump, que, també et diré, ho comenta tot. A més, aquest discurs el va fer davant d'una cambra que el va convidar, però que també ha impulsat tant la llei de l'avortament com la de l'eutanàsia.
0: Per tant, el Papa va defensar la postura de l'Església sobre aquestes qüestions, però què més va generar polèmica de la seva visita?
2: L'altra qüestió que va generar polèmica, i aquesta potser és de la qual s'ha parlat més de manera, diria, als carrers, ha estat sobre la despesa pública que s'ha fet per rebre a Lleó 14. Sobretot han estat col·lectius laics que van criticar que es vengués el que consideren un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i van demanar que no es pagués amb diners públics. En total, el cost estimat va ser d'uns 25 milions, del qual un 20% el van assumir les administracions públiques, tot això sense tenir en compte les aportacions en espècie que van fer les institucions, com les cessions d'espais, dispositius de seguretat, mobilitat, neteja o el trasllat dels papamòbils.
0: Això és el que, com bé deies, criticava, no?, en part el sector laic, però hi ha altres opinions al respecte?
2: Clar, hi ha diferents opinions a tot arreu, ja sigui des de les institucions i també a peu de carrer, però sobretot des de les institucions eclesiàstiques. Per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola va elevar l'impacte econòmic de la visita per sobre dels 100 milions i, per tant, asseguraven que el retorn era clar i que no suposava una gran despesa. Però aquí el debat que em sembla a mi que s'ha de plantejar és amb què hem de gastar els diners públics. I em sembla que és difícil arribar a un acord perquè cadascú escombra cap a casa seva.
0: Imagino que el fet que Espanya sigui un estat confessional també deu tenir un pes en la disparitat d'opinions que comentes.
2: Clar, aquest és un altre punt important. El fet que Espanya sigui un estat confessional també va ser un dels motius pels quals alguns partits polítics doncs, no estaven d'acord amb la compareixença del Papa al Congrés.
0: Carles, gràcies per posar aquests temes sobre la taula. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Quan Marian Satrapi tenia 10 anys es va preparar per anar a la presó. O això és el que diu la protagonista de Persepolis, el còmic sobre la revolució islàmica a l'Iran vist a través dels ulls d'una nena, l'alter ego de l'autora. Amb el seu llapis, Satrapi va aconseguir dibuixar somriures arreu del món amb una història tan poc alegre com la de l'Iran en els últims anys de la dictadura del Xa i els primers de la teocràcia de Khomeini. Satrapi era una nena nascuda en una família d'esquerres, de pares amb professions liberals i amb un oncle que primer va ser empresonat per la policia del Xa i més tard assassinat pel règim dels ayatolars, acusat de comunista. La novel·la gràfica que va triomfar arreu del món no explicava el país a través dels grans fets històrics, sinó amb els ulls d'una noia que escolta Iron Maiden i Led Zeppelin amb cintes de caset de contraband mentre al seu voltant el món s'ensorra. Gràcies al dibuix va aconseguir transformar en art el rastre de sang que va atacar l'Iran en aquells anys. Un art en blanc i negre com si l'absència del color retratés també la grisor i la pèrdua de l'alegria al país. La nena que s'imaginava que seria presonera política va marxar a Europa i va triomfar com a dibuixant i cineasta a França. Fins al final va continuar defensant el seu país, encara que fes anys que no hi vivia. L'any passat va rebutjar la Legió d'Honor, la màxima distinció que es pot rebre a França, perquè va considerar que el país tenia una actitud hipòcrita amb l'Iran. La seva última obra va ser la coordinació del treball col·lectiu Dona, Vida, Llibertat, un còmic d'homenatge a Max Amini, la jove a qui la policia de la moral va torturar fins a la mort per no portar el vel ben posat. Satrapi ha mort aquest mes de juny a París als 56 anys, precisament en un moment en què l'Iran torna a estar al centre de totes les mirades. Segons ha explicat la seva família, ha mort de tristesa, incapaç de superar la mort del seu marit ara fa un any.
0: La Covid va marcar la nostra manera de viure durant molt de temps, però seríem capaços de passar per una altra pandèmia? De seguida ens hi atinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Així s'havia sentit molta gent durant la pandèmia, durant el confinament.
1: I qui millor t'ho pot explicar que els stay homes?
0: Home.
1: Pues he escollit els stay homes perquè són els que estan al front de la pandèmia a nivell musical, perquè ho van petar gràcies també a un artista estadounidenc, a un crooner d'aquests que canta...
0: En Michael Bublé.
1: Ah, exacte, gràcies. És que no m'hi cap en el cap tots els...
0: Es va complejar una cançó d'alguna manera, no?
1: Bueno, els hi va dir que era el millor que havia passat en molt de temps. També s'ha de netejar algú les orelles, però bueno... A la música que estem escoltant està super ara produïda, que són dels discos gravats en estudi, i que, veritablement, segons en quina època de la meva vida, m'haguessin agradat molt i moltíssim. Però bé, aquí cantarà amb el Canca Estamos Mal.
2: Pero es lo normal que esté la mierda es lo más natural.
0: De fet, com deia, jo crec que molts ens sentíem així, no? Estem malament en alguns moments, alguns més, alguns menys, però era el normal, era la norma general, Carles, i aquest grup hi va posar música des del seu balcó, des de la seva terrassa, de fet.
3: Sí, crec que també ho vam acceptar molt, perquè com que tots estàvem igual...
0: Exacte.
3: No ens sentíem sols, per dir-ho d'una manera, encara que estiguéssim aïllats. Parlarem de tot plegat, perquè a inicis de maig, tres persones van morir després d'un brot d'antivirus en un creuer que navegava per l'oceà Atlàntic. Les infeccions per antivirus acostumen a estar relacionades amb l'exposició ambiental, com el contacte amb l'orina o la femta d'arrossegadors infectats, però en casos excepcionals es pot transmetre entre persones i provocar malalties respiratòries greus. Això sembla que sigui molt difícil de que ens ho transmetem entre uns i altres, però segurament molta gent recordarà el que ens deien al principi de la Covid. Després, uns dies més tard, el creuer va arribar a Tenerife, a les Illes Canàries, on la població, que recorda amb força la pandèmia del coronavirus, doncs va rebre dividida els passatgers. Per molt que a mi em diguin que és molt difícil que m'encomanin aquesta malaltia, ja no m'enfiaré perquè el mateix em vau dir l'any 2022.
0: Clar.
3: Per això...
0: 2020. És que queda lluny,
3: 2020,
0: eh?
3: Sí, perdona. Sí. Sí, es queda molt lluny i em sembla que sempre ens queda molt més a prop.
0: Sí.
3: Joan, llavors, doncs per això, Joan Saligru en parla a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leiton, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la mateixa universitat, que segurament ells no han oblidat quan va començar la pandèmia.
0: Us deixem amb aquesta conversa.

0: pero es lo normal.
1: Les darreres setmanes ha esdevingut un brot internacional d'antivirus vinculat a un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile. S'han confirmat diversos casos i almenys 3 morts a l'hora de fer aquesta conversa. Hi ha passatgers en quarantena a diversos països, inclòs Espanya, i les autoritats investiguen si l'origen va ser un contacte amb rosegadors a la Patagònia abans d'embarcar rumb cap a Europa. D'això en volem parlar avui amb Antoni Trilla, conegut epidemiòleg català i degà de la Facultat de Medicina de la UB. Ho estic dient bé, Antoni Trilla?
2: Sí, sí, exactament així.
1: Benvingut a Valors a l'Alça, i amb Fabiola Leighton, que és professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria també, d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Benvinguda també, Fabiola, al Valors a l'Alça.
3: Moltes gràcies, bon dia a tots.
1: La primera qüestió és que ens puguin explicar com es van assabentar d'aquest cas i què va ser el primer que els va venir al cap. Si vol començar vostè, doctor Trilla.
2: El cas aquest va començar a saltar, diguéssim, no tant a les notícies, que va ser també molt ràpidament, sinó a les xarxes habituals de comunicació d'alertes epidemiològiques entre diferents grups de... I realment vam pensar, bueno, hi ha algun problema amb aquest persona que ha mort en el vaixell, ja era quan s'havia mort la primera persona i tot això, i a partir d'aquí ràpidament es van començar a donar que van evolucionar molt ràpidament, i el punt clau per començar a entendre el que passava va ser quan, si no recordo malament, un pacient anglès que va ser evacuat amb avió cap a Sud-àfrica va anar directe a un hospital, el van atendre a la UCI, i després de fer les primeres proves, algú, que sempre necessitem algú que tingui alguna idea brillant, va dir si fos un antivirus, i això vol dir que li van demanar una prova PCR per antivirus que va sortir positiva. Aquí canvia, i allò que en el vaixell no se sabia ben bé què passa, sembla que es pot tractar d'un brot d'antivirus. I per resumir-ho en dues paraules, un brot d'una malaltia coneguda, però amb unes circumstàncies realment excepcionals, vaixell, el mig de l'Atlàntic i tots aquests lius, i també amb un component mediàtic molt, molt, molt important, i que ja per acabar-ho de tancar, en el moment que es decideix on poden aturar-se, on poden desembarcar, si es poden repatriar o no, s'afegeix un lío polític també de proporcions dables. És a dir, la ciència anava per una banda, els mitjans, evidentment, jo crec que és quasi de sèrie de Netflix, vaixell l'Atlàntic, un que desembarca, bueno, de coses, i quan entren els polítics, com diem nosaltres, els científics, els metges, els sanitaris, estem morts, perquè passem de les pàgines de salut a les pàgines de política, i això ja hem acabat aquí tècnicament, no? Però bueno, sí, un cas realment excepcional i molt interessant des d'aquest punt de vista.
1: Per què? Perquè és excepcional i perquè és interessant?
2: Excepcional perquè fins ara, com molta gent deu haver llegit això, i encara segueixen així, és una malaltia que té un reservori animal, diferents tipus de rosegadors, cada un d'ells específic, més o menys un determinat terreny, que en aquest cas és pràcticament, diguéssim, exclusiu de bona part d'Argentina i de Xile, poca cosa més. Això no vol dir que algun dia aparegui en un altre lloc, d'alguna altra província argentina, però de moment està localitzat allà, que allà el coneixen bé, que han tingut diferents brots des de fa més de 20-30 anys, aproximadament, alguns d'ells també importants, i que aquest virus, antivirus, que n'hi ha, per exemple, a Nord-Amèrica n'hi ha un altre amb un nom diferent, a Europa n'hi ha diferents que fan una altra malaltia, però aquests en concret, els de les Amèriques, fan afectació pulmonar força greu. I fins ara, la transmissió de persona a persona d'aquest virus en concret, de l'antivirus, era una cosa que sí que se sabia, però com sempre passa en ciència, hi ha evidències en contra, evidències a favor, que potser sí, que potser era una exposició comuna. Bueno, diguem que es podia admetre, jo crec que s'ha d'admetre, que segur que hi ha transmissió de persona a persona, però mai s'havia donat un brot amb un vaixell d'aquestes característiques, amb tanta gent de diferents nacionalitats, al mig de l'Atlàntic, però lluny de qualsevol lloc que dius, anem cap al port i ens esperem tots aquí, que va. I han vist tot el periple que ha tingut que fer amb desembarcaments, sortides de passatgers, evacuacions mèdiques, vols de repatriació que també suposen contactes de les persones que estaven en el mateix vol que volien tornar cap a no sé on. I finalment, afortunadament, crec que a dia d'avui el vaixell ja està a Holanda i tots els passatgers estan repartits per diferents llocs fent les mesures que els hi ha tocat, i la tripulació també està en aquests moments sota mesures d'aïllament en el port de Rotterdam, sembla que és que estan. Per tant, bastant excepcional per les circumstàncies, creuer que tampoc és un creuer normal, és un creuer especial, visita indrets molt remots del món, vell alt, totes aquestes coses doncs, el fan una notícia per la pròpia epidèmia i pel context realment excepcional des d'aquest punt de vista, no?
1: Molt bé, Fabiola Leighton, que és nascuda a Xile, sembla que estigui fet expressament, però no és el cas. Com ha viscut aquesta notícia, context que l'ha rodejat, com explicava ara tu, Trilla?
3: Como decía el doctor Trilla, la realidad supera la ficción en esto, ¿no? Y es que ni el mejor guionista se pudiera haber imaginado mejor situación para volver a traer este tema a la palestra, que yo creo que estamos un poco perseguidos por el coronavirus, ¿no? Por todo lo que significó, y aun y cuando se trata de dos situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Claro, al ser yo de Chile, haber vivido gran parte de mi vida allí, incluso allí el antivirus es una cuestión súper minoritaria porque están permanentemente, o sea, los ministerios de salud, me imagino que en Argentina también, permanentemente, cada cierto tiempo haciendo campañas, porque la cuestión es tener precauciones al limpiar sitios que estén, en que puedan haber estado estos ratones que normalmente suelen ser silvestres, o sea, que no son los ratones comunes, y que por lo tanto las medidas de prevención, como es todo, ¿no?, son clave. Y si es que hay algún caso que pudiese ser, que hubiese una sospecha de, lo prioritario aquí es la atención oportuna, ¿no? Llegar tan pronto como sea posible, porque dado que no hay una vacuna, no hay nada, pues prevenir y poner a la persona los cuidados que corresponde para evitar una muerte, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo por las redes sociales y me quedo un poco sorprendida por la particularidad de la situación. Y también pienso que, bueno, esto trae muchos temas a nuestra mesa, ¿no? Primero, la cuestión de esta especie de trauma a partir del coronavirus, según el cual las personas ya, no hay ningún tipo de filtro y comienza el avasallamiento de teorías de conspiración, ¿no? Que prácticamente todo lo que pueda ser un roedor en este caso podría transmitir la enfermedad. ¿Qué tipo de educación recibimos cuando se trata de cuestiones sanitarias, ¿no? En cuanto a la prevención, en cuanto a cómo se llega a producir un medicamento, qué pasa con las vacunas, que es exactamente el mismo tema que derivó de cuando el coronavirus, ¿no? Las medidas de salud pública, las medidas preventivas, ¿cuáles son las mejores, ¿no? O de qué estamos hablando cuando sabemos que la vacunación es una medida de salud pública que tiene una gran efectividad, pero ¿qué pasa cuando hay discursos anticientíficos? Y no sé si es una deliberada ignorancia de la población, ¿no? Falta de compromiso de parte de quienes estamos haciendo educación, la universidad, formación, etcétera, en la divulgación de cómo se hacen las cosas, cómo se hace la ciencia, cómo se llega a hacer una vacuna, qué medidas y qué pasos se hacen para, qué pasos se requieren para mantener a la población, digamos, y mantener unos equipos sanitarios dispuestos a actuar en el caso de que haya pandemias, ¿no? También nos pone en la situación de, bueno, hay una estrategia global de salud, la estrategia One Health, desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver precisamente con tres ejes. Aquí hay un triángulo que es el ser humano, que son los otros animales y el medio ambiente. Las pandemias están aquí en el centro, ¿no? Lo pudimos ver en el coronavirus, lo podemos ver en las pandemias que podrían venir de la mano de zoonosis, de enfermedades que se transmiten desde los animales a los seres humanos. ¿De qué manera estamos abordando normalmente la zoonosis? Bueno, lo estamos viendo con lo de los cerdos acá en Cataluña también, ¿no? La estrategia suele ser una estrategia cortoplacista, reactiva, que es la matanza masiva. Se responde, ¿no?, una reacción invocando la bioseguridad. Y la estrategia One Health, más bien, lo que debería, desde donde se debería abordar es, dado que existen una serie de condiciones globales
0: que nos exponen a situaciones de emergencia en salud pública, como podría ser una pandemia derivada de zoonosis, estoy hablando exclusivamente de este tipo de pandemias, vemos que hay una globalización del comercio, ¿no? Que hay un gran movimiento de personas en el mundo, hay conflictos armados, hay cambio climático, ¿no? Esta estrategia debería abordarse no solamente pensando en los intereses de los seres humanos, sino que también formamos parte de esta cadena, ¿no? De este entramado evolutivo que son los otros animales, que es el medio ambiente, y que por lo tanto hay una cuestión que hay que abordar y a la que hay que sentarse a conversar, que es cómo tratamos a los otros animales en distintos contextos, ¿no? El asesinato masivo de animales, ¿no? El culling, la matanza, en este caso, de posibles vectores de enfermedades, es cortoplacista, no considera la complejidad ecológica en los que estos animales están insertos, y cuando se hace desde un punto de vista exclusivamente humano, desatendemos otros factores y nos llevan a situaciones en que son insostenibles y son injustificables éticamente hablando también, ¿no?
1: Ha obert ja molts, molts melons la Fabiola, que vull recordar que també és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, i això es notava ara en els plantejaments que ens feia. Comparteix les paraules de la Fabiola Leighton, que li suggereix tot això que estava dient, doctor Trilla?
2: No, sí, jo crec que té molta raó, per no dir tota la raó. Crec també que en aquests moments, com t'ha comentat, nosaltres tenim un marc mental que és el que ens va passar a partir de l'any 2020, tots recordem la pandèmia, i aquest brot passa l'any 2018, ho té una referència de pandèmia, i això seria com una curiositat per entendre's, i es diria seguint, però no amb això, i tenint en compte que la darrera pandèmia abans de la Covid va ser la grip espanyola de 1918, no queda ningú viu amb capacitat d'explicar-ho, doncs per tots vosaltres ja sabem el que és una pandèmia, quedeu-vos a casa, mascaretes, restriccions, carrera per a les vacunes, tot aquest follon el tenim al cap. Llavors, clar, salta la paraula virus, brot, i fixeu-vos que gran part de les preguntes o els articles que hem tingut que escriure és quines diferències té això amb la Covid? Escolti, que són dos virus, però a partir d'aquí són coses molt diferents, que no té una capacitat d'extensió. Bueno, però això és la propera pandèmia. És a dir, les coses sempre poden anar malament, però hi ha moltes bases biològiques que diuen que això no anirà per aquí. I ara jo crec que, afortunadament, entre que tothom ja està repatriat o està de quarantena, que malauradament ara tenim el següent virus titular, el virus Ebola de la República Democràtica del Congo, més l'estret d'Hormuz tancat, més un merder no sé on i tal, doncs això, lògicament, és possible que encara aparegui algun cas més, però anirà desapareixent del focus mediàtic, llevat de coses molt puntuals, no? I això ens porta una mica a aquesta sensació que tenim els éssers humans, que crec que és un mecanisme també de defensa, però que els epidemiòlegs tenim molt clar, que és amb el tema de les malalties infeccioses, especialment si són epidèmies o són brots importants, tenim un cicle, i amb les pandèmies, per suposat, que diem de pànic i d'oblit. Quan estem al meitat del lío, estem tots en pànic, amb temor, amb por, amb enfadats, perquè la cosa, mira, perquè passa això, etcètera, etcètera, i tothom està com molt neguitós i demanda respostes i coses a fer, etcètera, etcètera. I, malauradament, com ha dit també la doctora Leighton, fa cas a fonts d'informació que tampoc són del tot fiables i et pots fer un lío ràpid. I quan això ha passat, doncs, per un mecanisme de defensa, ens oblidem. Oh, llavors tu vés a dir, escolta, que ens hem de preparar més, vale, però ja no et fan el mateix cas, per entendre's, no queda més així. Però avui, aquesta vegada, hem tornat a apretar el botó i hem entrat al principi, per tant, afortunadament, en tema de pànic, simplement amb el component polític que hi ha. Però vull dir, no poden desembarcar les Canàries de forma normal perquè igual ens contaminen les illes. I, home, escolti'm, que això no va així, que això no es transmetrà. Ja no parlem de l'anècdota de les rates submarines navegants que semblarien comandos dels Navy Seals dedicats a portar el virus a Tenerife. Això dius, clar, si algú t'explica això i sobre és una autoritat, dius, aquí hi ha un lío de nassos. I llavors les autoritats, jo crec que també en aquest aspecte ètic, tenen l'obligació d'explicar el que està passant i quines mesures es posaran en marxa i quines mesures són raonables i quines no, però també és veritat que en general al públic el que li interessa és que li expliqui de què va això quina malaltia és, per què aquest ratolí no un altre, per què no tenim vacuna, que els expliquin els que en saben d'això, els metges, els epidemiòlegs, els experts en sanitat animal, perquè com a mínim els hi poses les coses en situació científica i després hi ha altres que prenen les decisions. No passa, quan hi ha una situació de crisi, molta atenció mediàtica, mira que nosaltres sortim, però l'atenció mediàtica està molt concentrada en les declaracions dels responsables. Que si són coordinades, homogènies i van bé, fantàstic, però si hi ha baralla, ja la tenim liada. Un exemple molt clar. Durant la Covid, els Estats Units, el país més poderós del món, el que va posar en marxa una operació tremenda per tenir les vacunes abans, que va ser una cosa extraordinària des del punt de vista de rapidesa en tenir les vacunes, el país, diguéssim, que tenia més ràpid i més fàcil accés a les vacunes d'mRNA, està mig vacunat i l'altre país, la meitat del país està sense vacunar. I quan tu mires per què s'han vacunat uns i no s'han vacunat altres, una de les variables principals és republicà o és demòcrata. Que faig cas al Trump o faig cas al Biden en aquell moment? I dius, ja, aquesta és una, perdó, aquesta és una variable rara. Vull dir, el prospecte de les vacunes no diu filiació política, republicanos abstenerse i demòcrates vacunar-se, però hi havia tal polarització que tot el que anava en contra de la vacuna era basat en un partit i unes idees i tot això, i els altres doncs, eren més a favor, per entendre's, en aquest cas, clarament de la ciència i de fer les coses com cal. No? Per tant, situació complicada, que en aquest cas de l'antivirus, insisteixo, és realitzada, però que també ha posat en valor algunes d'aquestes situacions que simplement, com sempre, suposo que després es faran 4 informes de no sé qui, 5 informes de no sé quantos, i aviam si amb algun d'aquests informes es dona alguna tecla que dius la propera vegada que ens passi això, potser tindríem que actuar en algunes coses d'una altra manera. Això és l'esperança que tenim sempre. Però, bueno, acabo. Es deuen haver fet, Fabiola, 300 informes de la Covid a tot el món d'autoritats de tot tipus, de tots colors i de tots els països i de tot el que et doni la gana, tots això. Bueno, doncs, algú els va analitzant, els altres els anem llegint, alguns ja no ni els hem llegit per això, i fa 2 dies l'OMS diu, ep, que estem molt més a prop de noves pandèmies, atenció, que no ho hem sabut fer bé. No sé què. I la notícia era, la següent pandèmia està a la cantonada, o sigui, el dilluns, i no és exactament això. I dius, no hem après res. Hem après coses, moltes coses. Unes, com diuen en castellà, la letra con sangre entra. Bueno, vale, no? Altres sí. Però jo crec que aquesta idea de al tanto, passar, hem d'explicar molt bé què és això, què és un món, una sola salut, per què no hem d'interactuar amb determinades coses, per què hem de treballar molt amb sanitat animal, per què hem de tenir xarxes de vigilància, perquè si al final ens cau algú que hem pogut detectar, preveure, tenir previst, tenir mecanismes per respondre ràpid, estarem molt bé. I si al final ens cau algú que dius, mira, aquest se'ns ha passat totalment per sota del radar, no en tenim idea i no tenim res per fer-li front, depenent del que sigui, doncs igual tenim una pandèmia de refredats i no passa res, o tornem a tenir una altra cosa que porta als hospitals a la saturació, depenent del virus, probablement segur serà un virus, el que faci i el mal que faci. No? Per tant, bueno, és allò que diuen, esteu avisats. I acabo. El centenari de la grip espanyola de 1918, que va ser el 2018, els centres de control de malalties dels Estats Units han fet, com molts, una campanya recordant, etcètera, etcètera, i jo recordo que hi havia 2 fotografies, una en color vermell i l'altra en color blau, que era la mateixa fotografia, i que deien grip de 1918. I la primera fotografia deia we remember, ens en recordem, i l'altra deia we prepare, ens preparem. I això és el que hem de fer, en recordar-se i preparant-se.
4: Déu-n'hi-do, quantes coses també ha abocat en Toni Trilla. Jo tenia una última pregunta més gruixuda, que aquesta, jo crec que ja tancarem, que li adreço a la Fabiola primer, que és que fins a quin punt podem controlar aquests riscos biològics en un món hiperconnectat i ecològicament alterat. És a dir, si el problema en realitat és que estem anant massa enllà en determinades coses i que ens n'hauríem d'abstenir d'alguna manera. Us deixo la paraula, Fabiola.
0: A ver, aquí hay también, o sea, hay varias cosas. Por una parte, sí, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el mundo se mueve, lo que decía antes, ¿no? La globalización, el comercio, el movimiento de personas. Yo creo que es fundamental confiar en la ciencia, confiar en cómo hemos construido el conocimiento científico, el avance científico y las cosas buenas que eso ha implicado para el ser humano para que vivamos más tiempo, para que vivamos mejor. Pero eso no se puede hacer de la espalda o sirviéndonos de los otros como si fuesen meros instrumentos, porque las pandemias, porque el cambio climático, el calentamiento global, lo que nos está mostrando es que hemos puesto al ser humano en el centro de todo, ¿no? Y también rescatar la dimensión ético-política de esto, que es innegable, tal como citando al doctor Trilla, ¿no? La letra con sangre entra. Nos dolió la pandemia, ¿por qué? Porque recortaron libertades. Nos dolió la pandemia porque nos tocaron allí donde más estamos centrados en estos tiempos, que es la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es lo central y lo más importante, y lo único que importa, pareciera, ¿no? Cuando contraponemos al individuo con los, sopesamos los intereses de la comunidad, pues a veces sí, tenemos que retroceder algunas cosas para poder avanzar y procurar por la salud de todos, ¿no? Y la dimensión política que tiene esto es innegable, es indudable. Estamos gobernados por partidos, ¿no? Y hay una clara agenda por ciertas tendencias políticas, que una estrategia es acallar a las científicos, y que los datos hablan por sí solos. Si tú quieres saber de algo, tienes que mirar a los datos, qué es lo que hay, para hacerte una imagen de lo que existe, ¿no? En salud pública y en lo que sea. Y existen unas tendencias, ¿no?, globales en el mundo, que lo que dicen es: no hay que creer en esto porque esta gente quiere, no sé, el mal, o no quiere el avance, y destruye la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es muy importante, es un principio ético muy importante, pero debe ser sopesado contra otros, digamos, principios, como son la vulnerabilidad de los otros, sopesar la cuestión de la justicia y cómo se reparten, ¿no?, los intereses, los beneficios y los riesgos de todas las actuaciones que hacemos. Y a día de hoy, los beneficios son exclusivamente para el ser humano y no para todos, para algunos, ¿no? La noticia del lantavirus, ¿por qué saltó tan lejos? Porque era en un crucero, de gente que se puede permitir un crucero, etc. El ebola apenas ahora se sabe, pero son como brotes que pasan por allá lejos. ¿Por qué? Porque estamos discriminando a ciertos colectivos de personas que pareciera que no tienen el mismo peso moral. Y ahí viene nuevamente esta visión amplia de entender y situar a los otros también en nuestro cálculo de todo, de los riesgos, de los beneficios y de quién es moralmente válido, ¿no? Y cómo tomar en cuenta los intereses de todos los involucrados, entre los que están todos los seres humanos, también los otros animales y los ecosistemas, por descontado.
4: Doncs, doctor Trilla, per acabar, tenia apuntat també quanta incertesa i vulnerabilitat està disposada a acceptar una societat moderna. És aquest el problema de fons, també?
2: Sí, jo crec que sí. Som una societat que té horror al risc, bàsicament. Sempre li agradaria que tot fos risc zero. Nosaltres ens cansem de dir, perquè a més vivim cada dia, que el risc zero no existeix. I el que crec que hem de començar a treballar molt amb persones també com la doctora Leighton i gent d'això és... Això s'ha d'explicar a les escoles, s'ha d'explicar com funciona la ciència, s'ha d'explicar que la ciència blanc o negre, que de vegades anem al gris, que anem a la dreta i anem a l'esquerra. I han d'aprendre a distingir una determinada afirmació d'on ve, qui la fa i en què es basa, de això ho ha penjat algú a TikTok i mira el que diu, amb tots els aspectes, no? Jo crec que això és important, perquè si no cada cop tindrem més aversió al risc, i l'aversió al risc tampoc és una cosa inherent a la nostra vida. La nostra vida està plena de riscos de tots tipus i tots acceptem riscos raonables, intentem reduir els riscos que no són tan raonables, i davant d'una situació molt incerta com és una pandèmia, prenen moltes decisions al començament pel principi de precaució. No sabem exactament què pot passar, però poseu-vos un barret i un casco, perquè això us pot caure dalt del cap. I si no cau, fantàstic, però com caigui no el portes, jo t'ho haig de dir, bàsicament. No? Aquesta és una mica la idea. S'ha de treballar molt, perquè em sembla que la tendència normal és just el contrari, eh? Qüestionar la ciència, que per què es fa això, manca de solidaritat a nivell internacional claríssima en molts aspectes, i això, al final, és la mateixa frase, eh? I amb això acabo. Un pel món, una sola salut. I això vol dir animals, persones, medi ambient, i vol dir solidaritat entre tots nosaltres, i tot arribi, però solidaritat.
4: Doncs fins aquí aquesta conversa tan interessant que han mantingut el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg català, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i la Fabiola Leighton, doctora en filosofia i professora d'ètica de la Facultat d'Infermeria
1: de l'Universitat de Barcelona també. Moltes gràcies per la vostra voluntat d'afegir reflexions doncs, des del punt de vista ètic no? I, per tant, poder anar una mica més enllà del que hem sentit aquests dies i fins la propera.
2: Moltes gràcies. Gràcies. Un plaer, eh? Fins la propera.
0: Que tingueu un bon dia.
5: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes de juny, el reportatge central analitza la relació de l'extrema dreta amb l'espiritualitat i la seva dèria per instrumentalitzar-la. D'aquest tema en parlarem amb Elvira Duran, que és coautora del llibre Religions de la Terra i Sacralitat del Pobre, editat per Cristianisme i Justícia. Elvira Duran, benvinguda, com està?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Per què relacionem tant la religió amb la política?
1: Bueno, jo crec que la religió, com tots els instruments humans que tenen a veure amb la identitat humana i amb la generació d'una consciència tan individual com col·lectiva, tenen sempre el risc de ser utilitzades com un instrument de poder, perquè al final condicionen la conducta de la gent, condicionen els valors de la gent, generen un espai de valors i de normes compartit, i llavors el poder sempre té la temptació d'utilitzar aquest instrument per controlar la societat, no?, i per controlar les persones.
0: De fet, suposo que això explicaria per què les ideologies autoritàries acostumen a tenir un fort lligam amb la religió, no?
1: Efectivament, o sigui, per les ideologies totalitàries, l'instrument de la religió és un instrument que genera una adhesió acrítica a grans projectes, a grans veritats, a veritats absolutes. Llavors, això dona una força a les seves propostes que genera aquesta capacitat de capilaritat a la societat i també aquesta capacitat de que la gent suspengui, les persones individuals suspenguin el seu judici més crític o autocrític envers d'un gran projecte que els promet un futur millor, una felicitat global, però que està només garantida si compren el discurs populista complet.
0: Aquestes ideologies polítiques totalitàries pretenen manipular, en certa manera, el discurs religiós?
1: Sí, jo crec que aquestes ideologies totalitàries fan un ús pervers del discurs religiós perquè agafen aquesta part que els interessa de l'esperança que posa la gent en un futur feliç, amb una vida millor, amb una justícia, la desposeixen de tota l'altra part de la, o sigui, tota l'altra part que és inherent a la religió, que és aquesta construcció dels valors de la persona, de la defensa dels drets humans, d'una vida digna per tothom, que això ho defensen totes les grans religions. Llavors aquesta part l'obliden i només fan servir aquests conceptes més genèrics, però buits del contingut antropològic i sociològic que tenen les grans religions. Llavors, ho converteixen en un discurs buit que genera aquesta capacitat de control sobre la consciència de les persones i desactiva tots aquests mecanismes, doncs, més comunitaris, més solidaris, més de compromís per un món millor, que també és una part bàsica de totes les grans tradicions religioses, però que ells conscientment l'obvien.
0: De fet, vostè exposa que li fa molta basarda quan sent que es fa referència a Déu, a Jesús o a cites bíbliques per justificar declaracions que van en contra dels drets humans, no? I recalca que el primer que li ve al cap és aquell segon manament de la Bíblia que diu no prendràs el nom de Déu en va. Creu que aquestes ideologies van a contracorrent del que es diu a la Bíblia?
1: Sí, jo crec que van a contracorrent del que es diu a la Bíblia i especialment van contracorrent del que es diu a l'Evangeli. Un exemple molt clar, que ho tenim molt a prop, és tot aquest discurs de Vox sobre el tema de la prioritat nacional i aquesta idea de prioritzar la gent catalana o espanyola respecte a la gent de fora, quan tenim un Evangeli que diu clarament, no? Jesús a l'Evangeli diu clarament que ens hem d'estimar uns als altres. I que tots són germans, i no parla de que uns són més germans que altres, no? Llavors, és el que dèiem, al final estàs usant un argument religiós precisament per anar en contra del principal missatge religiós, per exemple, del cristianisme, en aquest cas, no? Que és aquest que només es pot estimar Déu si estimes el teu germà. Llavors, estan fent un discurs que va precisament contra aquest principi bàsic i contra aquest compromís bàsic del cristianisme, que és aquesta estimació a l'altre sense sense tenir en compte, evidentment, les diferències ni d'origen, ni de gènere, ni de raça, ni de res.
0: Davant d'aquesta realitat, quin paper han de jugar les institucions religioses?
1: Bueno, jo crec que hi ha un paper que estem veient aquests dies amb la visita del Papa Lleó XIV, que jo crec que és molt important, que és que les autoritats religioses de les grans religions diguin clarament i explícitament que això no es pot defensar des de la teologia i des de la espiritualitat, per exemple, de la religió cristiana o de l'islam o del judaïsme, o sigui que els grans referents tant jeràrquics o institucionals de les religions com els grans teòlegs de les religions diguin clarament que això va en contra de les creences bàsiques i que va en contra dels principis i dels valors que es defensen des de la religió. I després ja crec que hi ha un altre espai que a mi em sembla molt interessant i que és el que jo he vist també en la meva activitat com a ciutadana i com a persona que participa en projectes socials, que és que hem de visibilitzar que a la lluita pels drets humans del dia a dia en la nostra societat, els creients de les diferents religions i també la gent no creient i la gent atea explícitament o agnòstica, estem treballant pels mateixos valors humans i per defensar una democràcia que defensi els drets humans. I jo crec que això s'hauria de visibilitzar més i es veu molt poc. A vegades es veu el diàleg interreligiós o interconviccional només com un tema folclòric que compartim pregàries o música o tradicions culinàries i no visibilitzem aquesta feina conjunta que fem socialment, gent de diferents religions i tradicions, per construir un món més democràtic i més humà.
0: De quina manera pot ajudar aquest diàleg interreligiós a combatre la polarització, per exemple?
1: Jo crec que una manera que podem ajudar des del diàleg interreligiós a combatre la polarització és recordar això amb la vida de molts creients de les diferents tradicions, amb la vida de la gent compromesa al servei d'un món més just, visibilitzar això i fer també aquest esforç de visibilitzar com treballem conjuntament per una societat més justa. Jo crec que a vegades visibilitzem més el diàleg interreligiós des d'una vessant cultural, que està molt bé, però hauríem de visibilitzar més el diàleg interreligiós en aquest compromís social comú de construir una societat on tothom pugui viure la seva tradició, la seva religió, la seva cultura, però tothom contribueixi també des de la seva tradició a aquesta convivència, a aquests valors comuns i a aquesta construcció d'una societat on tots podem viure amb dignitat.
0: Elvira Duran, llicenciada en Filosofia i membre de Cristianisme i Justícia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts i per les seves reflexions.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
1: molt
0: bé. El like d'aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
0: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços I això és el que els personatges d'aquests contes doncs, no viuen, diguéssim. Ells viuen una altra realitat, una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades doncs, maquillar, diguéssim, eh?
0: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com a alguns dels seus personatges que sentim culpa o vergonya, fins i tot, de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
2: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, eh? La cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem doncs, el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no? D'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
0: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
2: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, eh? Ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, eh? Però m'agrada molt mirar.
0: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no?, perquè a vegades és un gest subtil. Vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
2: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, eh? I si al cap del temps d'un parell de setmanes doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, eh? Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
0: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història, segons qui l'explica, no?
2: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador, perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja. A vegades m'estic 4 hores per canviar dos comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
0: És interessant, no?, perquè sovint no pensem què hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
2: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, eh? No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina i això per mi és importantíssim.
0: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
2: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, eh? D'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
0: A vegades
2: I això
0: costa.
2: És molt humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc. Eh?
0: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
2: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
0: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
3: El te primer va ser un remei, després una beguda i finalment un modus de vida, el teisme, basat en el Tao i el Zen. Així ho explica el llibre del te, Ryokakura Kakuzo, que es va publicar el 1906 per divulgar la cultura japonesa entre els occidentals. El teisme és un culte basat en l'adoració de la bellesa entre les vulgaritats de l'existència quotidiana. Conjuntament amb l'estètica i la religió, ens ajuda a expressar la nostra concepció integral de l'home i de la natura. Així és com defineix el llibre aquesta pràctica. També la considera un culte a l'imperfecte, perquè representa un esforç per assolir alguna cosa possible en aquesta cosa impossible que sabem que és la vida, conclou. El text és una mostra de tots els elements culturals, religiosos i estètics que conflueixen en la cerimònia japonesa del te, fins a convertir-la en un art transcendental, el ritual zen per excel·lència. Okakura presenta el te com una metàfora de la vida i de l'art. Considera que la cerimònia del te encarna els valors essencials del budisme zen.
4: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
6: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
4: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
4: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
6: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
4: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida

0: El temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir i sobretot a tota la costa catalana amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
0: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
2: Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels GRAE enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CNAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
0: Parlem ara del col·lectiu LGTBI perquè aquest any 2025 que van passat torna a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
3: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTB.

0: i fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
1: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
0: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
1: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
0: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
1: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
2: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
3: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
4: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
5: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQA més de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
4: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
2: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
3: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat, el 26 de juny del 1977.
2: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
3: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
2: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
3: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
2: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
6: Els fets van passar la nit de dissabte a diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
7: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
6: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
8: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
6: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
2: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
3: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
9: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida. També tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
9: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
10: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim el planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir. Si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
9: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
10: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
9: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
2: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
3: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten al PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
11: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
12: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella, a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
2: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
3: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
2: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
13: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir que te creo.
3: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
2: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
3: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una trentena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
14: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que, tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
15: Doncs la veritat és que estem molt contents, en primer lloc, doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
14: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper amb veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
2: Són 2:21, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
16: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden dos minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69 a 72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart, on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només dos punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de dos minuts per acabar aquest enfrontament.
2: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diguem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
3: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als vuitens de final.
2: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
3: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja als vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai, respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
2: La resta d'encreuaments d'aquests 16ens de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport. Marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
3: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
2: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
3: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Ksenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
2: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
4: Jazzit.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dues persones han mort i un altre resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
2: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
0: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui en plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
0: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
0: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
4: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
5: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
4: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
5: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
4: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
5: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
4: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
0: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
2: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
0: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
2: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
0: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
6: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
7: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
6: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
8: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
6: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
0: <t 'en> I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
2: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés de l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del Congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
9: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
9: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
10: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim el planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir. Si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
9: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
10: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
9: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
0: Obrim plana política amb l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que assegura que no posaria la mà al foc ni tan sols per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
11: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
12: Posaria jo, no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit Partido Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar a la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
0: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
2: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
0: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
2: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.
0: Ens endinsem ara a la crònica local. Comencem a les platges de Torredembarra, al Tarragonès, que estrenen nous elements de seguretat aquest estiu.
2: Entre d'altres, destaquen les taules de rescat que els mateixos banyistes podran utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat ens ho explica des d'Ona la Torre el Josep Sánchez.
13: De taules de salvament civil n'hi haurà 4 i són al costat dels pals SOS que es van estrenar per Setmana Santa. Aquestes taules són de color vermell, tenen estampades les instruccions d'ús, porten un geolocalitzador i incorporen elements de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
14: Però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc, sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment, hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
13: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
0: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'Ametller Origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POUM.
2: BXC Ràdio, Adrià Tella.
15: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POUM que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
16: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé. És un projecte per a nosaltres molt important en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
15: Ara s'obre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
0: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
2: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
17: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
18: I ganes de fer més projectes, sí. Sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
17: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
19: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
20: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
17: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
21: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir.
2: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrilenya ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCDE Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
0: Canviem de terç, seguim amb cultura, el foc i les bèsties. A part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
2: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
22: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
23: I la veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem, bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
22: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
0: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
2: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins dels arxius dels altres i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
24: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
25: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
24: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
0: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
2: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
1: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
3: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Boitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són Alba G. Corral, que són Desilens, Massó i Hamil Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Boitaüll a l'atri digital del museu.
1: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
0: Les 2:55 minuts, moment d'anar ràpidament als esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de motociclisme, perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet, perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
2: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent, en un final molt ajustat per 74-76.
0: I un altre apunt, en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
2: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït cap a les 9 a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada amb un vehicle amb matrícula francesa que estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. El vehicle escàpula ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment a l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Com us dèiem, han mort els dos conductors i una tercera persona ha estat traslladada pel servei d'emergències mèdiques a un centre hospitalari. I l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Concretament, els professionals han aterrat a València, capital de l'estat de Carabobo, i des d'allà viatgen en autobús fins a La Guaira, a uns 30 quilòmetres al nord de Caracas. Precisament en aquesta plana, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, a la elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts per aquest doble terratrèmol, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional Espanyola. L'anterior balanç era de 131 desapareguts i el nombre de ciutadans espanyols morts es manté en 9, mentre que 14 estan localitzats sobre les runes d'edificis. I canviem de terç i tornem a casa nostra. Avui és el dia contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2020

0: França. I en plana de successos, aquest matí de diumenge ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El següent pas és descontaminar la platja abans de tornar a permetre el bany. Hi ha en esports, el partit entre la selecció catalana de bàsquet i el Regne Unit ha acabat amb victòria pels britànics. I en motociclisme, en marxa des de les dues de la cursa del MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez, que ha sortit des de la setena posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Aquest 27 de juny...
5: Eloi Salat.
6: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
5: Juno Sibling.
7: Els plors i les cunes.
5: Fumi Suzuki.
4: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
4: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
5: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
4: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
5: No t'ho perdis!
8: Tony Modulation.
9: Una persona de lo más particular.
10: Recuerda hablar lo menos posible.
11: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
12: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
13: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però, últimament, està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a l'intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
14: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
13: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
15: Moltes gràcies.
13: Bé, doncs...

0: Sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es facis 5 cèntims de qui és, què fas i sobretot quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
1: Bé, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
0: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial, però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
1: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, no, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
0: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té
1: sí.
0: milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
1: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
0: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
1: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
0: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
1: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu, estan desorganitzades, i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
0: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar, com el connecto amb les dades de la meva empresa, no em sembla tan fàcil en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
1: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, La gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
0: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos una gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no sé.
1: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi han dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
0: Sí, no, realment, el de les dades. Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica o ciberseguretat. Això realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
1: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula, i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
0: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, però està reservat a les ciberempreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
1: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir. Clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, i es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
0: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
1: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
0: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
1: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
0: Ens està sentint algú que ara està dient vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
1: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
0: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
1: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen, no? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
0: Sí, no. El de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
1: Sí.
0: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però, bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, l'eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
1: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
0: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
1: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar en Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
0: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
1: Ja sé que és bueno, difícil. És una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
0: Ah, fascinant, per descomptat que ho és. A mi també m'ho sembla. Una altra pregunta. Què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries. I de vegades, segons quin tema, el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
1: Barreja. No et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altre serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en què surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
0: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit. No. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o tirem o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
1: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
0: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré a Catalunya, eh? Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
1: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
0: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat. Et convidarem a més programes. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes, al Berguedà, després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Òmades. Els serveis d'emergència han rebut l'avís prop de les 10 i s'ha activat un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. I ens anem a Veneçuela, on han arribat a l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades aquesta matinada per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. També hi ha anat una tècnica de protecció civil que completa aquest equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Precisament el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el titular José Manuel Álvarez, ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol que ha afectat Veneçuela, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Hi ha en trànsit complicacions a les carreteres catalanes ja a aquesta hora, sobretot a l'AP7. A Vilafranca del Penedès, en sentit nord, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I també a Montornès, entre Montornès del Vallès i Montmeló, també un carril tallat en direcció, en aquest cas, Girona. Aquestes són les incidències més destacades ara mateix a aquestes hores a les carreteres catalanes. I aquest dia d'avui és el dia també contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I parlem a que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. Hi ha el portaveu dels comuns...

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Bona tarda i benvinguts a aquest espai en el que recuperem els millors moments de la setmana de l'Ona Maresme, el programa que us acompanya cada tarda a Premià Mèdia i a la resta d'emissores de la comarca. Posa't còmode, obre les orelles i que comencin els millors moments de l'Ona Maresme.
3: Doncs avui tenim una edició dels Tassets de Llengua una mica diferent, perquè farem un concurs amb en Martí Capçada, que ha preparat unes preguntes sobre barbarismes, no, Martí?
4: Així és, Gemma, tu mateixa ho has dit. Avui, com ja va sent costum aquí el nostre programa de l'Ona Maresme, ens busquem una mica les castanyes per preparar diferents tipus de concursos, ja que ens agrada molt tant als nostres oients com a nosaltres mateixos participar-ho. Per tant, avui farem el gran concurs de barbarismes en català i posarem a prova els vostres coneixements lingüístics i descobrirem fins a quin punt dominem el català del dia a dia. La dinàmica, companys, és molt senzilla. Us diré una paraula o expressió en castellà, una d'aquelles que fem servir sovint o sentim sovint i que, sense adonar-nos-en, les utilitzem en el nostre dia, i vosaltres m'haureu de dir quina és la forma correcta en la que es diu amb la nostra llengua, en el català. La dinàmica per escollir, doncs, és la de sempre. Haureu de dir pel grup de WhatsApp la paraula jo i jo us donaré pas. Així que bona tarda, companys. Qui tenim per aquí?
5: Bona tarda.
4: Que esteu a punt.
5: Algú ja està escrivint, eh? Algú ja està escrivint.
6: Jo he posat un jo en el grup ja, directament, ja us ho dic ara.
3: Jo tinc preparat el jo, també, va.
4: Sí, és la tàctica. Ja m'agrada perquè ja, com estem agafant el costum dels concursos, ja anem tenim tàctiques i tot. Així que llenço la primera paraula. A veure qui em sap dir correctament com es diu amb la nostra llengua, en el català. I comencem amb pelusa. Gemma Palet, la presentadora de
6: l'Ona
4: Maresme.
6: No, surto abans jo.
4: Ostres, no, ja comencem. Mira, aquí en Jordi ha obert un debat perquè ja sabem que tenim problemes normalment amb el WhatsApp i algú li arriba una cosa i alguna altra. Jo
6: Martí,
4: us envio
6: captura, la Gemma, no? Doncs endavant, Gemma,
4: captura de pantalla de qui ha sortit.
3: Vale.
4: Així que li donarem pas a la Gemma i si no rebotarem amb tu, Jordi. A veure, com es diu en català?
3: Borrisol. O no?
4: Correcte, està ben dit. Correcte, molt bé. Borrisol, sumem el primer punt per premiar. Estic intentant, mentre faig el concurs, enviar la captura a Jordi, però no se m'envia.
6: No pateixis, Martí, només faltaria.
4: Després t'ho dic, perquè probablement ens hi trobarem amb algun altre, eh? Però bueno, de moment sumem el primer punt amb la Gemma i passem a la segona paraula. I la segona paraula és xarco.
3: Ui.
4: Ara sí que em surt Jordi Prensavalls de Palafolls. Veig que has estat aquí i que no volies tornar
6: a
4: quedar-te enrere.
6: La part més competitiva dintre meu, eh? Jo no ho era, eh?
4: I segon és Sergi, en Sergi Ferrer. Així que, Jordi, confiem en tu i si no, rebotarem cap en Sergi.
6: Un bassal, no?
4: Correcte, molt bé. De moment esteu a tope. Sumem un punt també cap a Palafolls. Un punt Palafolls, un punt Premià, a veure Calella, a Tordera, els companys que tenim per aquí, si sumem el primer. I ens anem amb Luciérnaga. Sergi Ferrer, ojo, hi pot haver triple empat, eh? A veure.
5: Demano perdó pel xat perquè el corrector m'ha enviat José, a més de jo, o sigui que demano perdó a tothom. Cuca de llum o cuca de nit? Ara no recordo, però hi era cuca de llum.
4: Ens quedem amb cuca de llum i sí. Sergi, t'he de dir que en aquest cas també és correcte, un punt per Calella. Molt bé. Ostres, nois, mira que he intentat buscar-ne unes així de complicades, però de moment anem bé. Us dic la quarta paraula, que és una paraula que així com anècdota em va sortir a mi, que jo, ja ho hem dit algun cop, vaig participar al Gran Dictat, i me la van preguntar i vaig fallar degut als nervis. Així que a veure qui me la diu bé. El barbarisme del qual parlem és cuidado. O sigui, l'expressió com de sorpresa quan ve com un... Ojo!
3: Ojo,
4: Jordi Prensavalls em surt

0: aquí el primer... És que saps què m'està passant? Crec que li va passar al Marc. No sé qui... O sigui, em surt Gemma Palet, dos jo...
1: Clar, perquè l'he enviat ara.
2: Però no... Clar, perquè vale, vas acumulant,
0: doncs sí.
2: No? D'alguna
0: manera. Vale, doncs sí. Ara no sabia si era el d'abans perquè em surt el minut 30. Vale.
2: Doncs Gemma, compartim punt o què? Va, vinga, perquè després no diguis...
1: Va, perquè si no després m'ho dieu.
0: Ojo, em sorprèn aquesta solidaritat.
1: No, sí, perquè sí. M'haig de relaxar, que el karma després, si no...
0: A veure, si us sembla... Faig un compte enrere i els dos em llanceu a la vegada la resposta.
2: La paraula era, Martí?
0: La paraula era cuidado.
2: Cuidado, vale.
0: Començo el compte enrere.
1: Sí.
0: 3, 2, 1, ja.
1: Compte!
2: Compte.
0: Molt bé! molt bé. Els dos, correcte. Sumarem mig punt cap a Premià i mig punt cap a Palafolls.
1: Vale.
0: Així que aneu portant el compte, nois
1: 1,5,
0: i noies,
1: no?
0: Perquè... 1,5, correcte, molt bé. Anem cap a... De moment les matemàtiques van bé, veig. Anem amb la tercera, som-hi. Parlem de la paraula chapuza.
1: Ui. Jo en tinc una, però no sé si és la que és, eh?
0: Gemma, estàs fent aquí la tàctica que a mi em van prohibir fer, de fet, el gran dictat, que és de posar jo abans de saber-la.
1: Que no.
0: Vale, va.
1: De veritat.
0: Confiem.
1: Jo crec que és nyap. És possible?
0: Et quedes amb nyap? Ningú més ha dit jo, diria, en aquesta
1: ronda. És que xaputa és difícil.
0: O sigui que si...
1: I jo soc molt llesta. És broma.
0: Vale, doncs et quedes amb nyap, Gemma?
1: Nyap.
0: Correcte, també. Molt bé. Ostres, m'està sorprenent, eh?
1: Què et pensaves, que era una garrula o què?
0: No. Aquí, o sigui, en general, de moment no ho comès cap fallo. A veure, anem a la sisena, a veure si ara hi ha el primer fallo o com avança la classificació.
1: Molt bé.
0: La paraula és desvan.
1: Uf.
0: Jordi Pratsavalls, que es pot ficar empatat, i si no tenim a Sergi Ferrer, que també pot aconseguir l'empat. Però primer anem cap a Palafolls. A veure, Jordi, quina paraula tens?
2: Altell?
0: Altell?
2: Ara em diràs que no.
0: És que saps què? Que ara la que havia buscat no era Altell, però crec que és correcta, també. Així que,
2: no sé si coincideix, eh? Ara estic pensant que no sé si és directament el que vol dir en castellà desvan, però jo et diria Altell.
0: Aquí em surt correcte.
2: Sí?
0: Tenia jo golfes, però veig també. Que Altell també està agafat. Ostres, i molt genuïna, eh, aquesta, Jordi. O sigui, molt bé, molt bé.
2: Pompeu Fabra in person, ja t'ho dic ara.
0: ja veig, t'està agradant, aquest concurs, veig.
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs, companys, Gemma, tenim temps de
1: Una última.
0: Una última, que anirà, per si no em falla la memòria, per desempatar entre Premià i Palafolls, o que Calella aconsegueixi el triple empat. A veure, ens anem amb una que és... Renacuajo.
1: Oh.
0: Jordi Pratsavalls, ojo, la remuntada.
2: Ai, que ho he posat massa aviat, em sembla.
0: Ui, a veure si no...
3: Si no va ser jo, eh?
0: Sergi,
3: el bar.
0: Ai, ojo, el mar... A veure, aquí em surt Sergi, si no... No, Jordi, perdoneu, i si no, en Sergi. I el Sergi reclama el bar. Bueno, a veure si el Jordi la diu bé.
2: Em sembla que li deixaré en Sergi. Perquè...
3: Jo, millor que ho digui en Jordi, perquè jo anava a dir un acudit que està una mica lleig, no? Però bueno,
1: però
3: si voleu ho dic.
1: Sí, es pot dir. Es pot dir? No ho sé.
0: Sí? Fot-li.
1: No, espera, compromet els nens petits?
3: No.
1: O sigui, és una cosa que és per adults?
3: Engloba molta gent.
0: Digue'l.
3: No, engloba molta gent.
1: Digues.
3: Bueno, diguem que jo crec que la capital se'n fa referència, no?, als capgrossos.
1: Ah, molt bé.
0: Correcte. Sí, no?
3: Vale.
0: Em sap greu aquí perquè en Jordi havia sigut el jo. No sé si, a veure, Jordi, tira de sinceritat.
2: No.
0: T'anaves a dir capgross?
2: Mira, jo confesso la meva culpa també, perquè t'haig de dir que mentre en Sergi deia l'acudit, jo buscava a Google, saps? Vull dir que
0: li donarem el punt a en Sergi de Calella. Així que, companys, ha sigut un triple empat. Crec que és el primer cop que passa aquí en els nostres concursos. concursos, per tant, felicitats a tots. I tornarem la setmana que ve potser amb un altre concurs de barbarismes per acabar d'aclarir a veure qui és el campió d'aquí de l'Ona Maresme de la nostra llengua. Així que moltes gràcies.
1: Fins ara. I acabem avui amb una última entrevista des de Tordera. Endavant, Marc.
4: Així és, Gemma, i nosaltres parlem amb Eduard Cavaller i Colom, tordarenc i investigador de l'Institut Català de Patrimoni Cultural i cocomissari d'aquesta mostra, aquesta exposició que va sobre la Guerra Civil i que té per nom Recuperado del Enemigo, els dipòsits franquistes al MNAC, que és, evidentment, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Per tant, per conèixer tots els detalls, ho parlarem amb l'Eduard, que és precisament qui ens podrà explicar amb precisió tot el que conté aquesta exposició. Eduard, bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
4: Bé, primer de tot, felicitats per dur a terme aquesta exposició en un dels museus més reconeguts i importants de Catalunya. Què se sent el poder formar part d'un museu com aquest? Tenint en compte que t'agrada tant a tu la història, també.
5: Bé, bueno, és un privilegi, no? Sí que és veritat que és un... Diguéssim, això seria ja la guinda que en diuen, però ja fa anys que ens dediquem amb això, des del centre on treballo, és una línia que, bé, que ja es va inaugurar fa 15 anys o així, sobre tot el tema de la salvaguarda i tot aquest tema del que va passar durant la Guerra Civil amb el patrimoni, més avallà de les destruccions que sempre se'n va parlar en etapa franquista, i de quin han desencadenat, doncs, molts projectes, i més des de ministerials, i també la meva tesi doctoral, i per tant era com una mica el recorregut habitual, però clar, ha sigut tot un privilegi poder-ho fer en el MNAC.
4: A més, vas acompanyat amb la Gemma Domènech, oi? En aquesta nova exposició, que és temporal, serà fins l'octubre, que es pot visitar.
5: Sí, correcte.
4: Val? I que revisa, no?, una mica de forma crítica la gestió de l'art català durant i després de la Guerra Civil. Anem a pams. A veure, el títol de la mostra és molt potent. D'on surt aquesta expressió?
5: Aquesta expressió surt de, diguéssim, la dialèctica franquista que queda en la impronta, diguéssim, en les mateixes peces, perquè en el revers tenen...
4: Què és el revers?
5: El revers de les obres d'art hi ha normalment etiquetes que expliquen per on ha passat la peça. Això és una cosa habitual, però durant la guerra aquestes peces es van salvaguardar. Si vols podem parlar també d'això, perquè realment és un tema que si no es coneix, llavors tampoc s'entén la cara bé, no? Si no s'entén la cara A, què passa a la guerra durant la guerra amb el patrimoni, llavors tampoc és difícil d'explicar la cara B, que és el franquisme,
4: doncs
5: no?
4: Doncs expliquem una mica
5: Bueno...
4: de salvaguardar aquestes peces.
5: Vale. Doncs bé, durant la guerra, això és el fet conegut, amb el cop d'estat franquista, s'inicia també una revolució, una guerra i una revolució a les zones republicanes. A Catalunya va tenir una importància rellevant, és un fet clau de la nostra història, i aquesta revolució, com totes les revolucions que hi ha hagut a la humanitat, impliquen la destrucció, la voluntat de destruir físicament l'enemic, però també l'element simbòlic, no?, que això és compartit sempre en totes les guerres i en tots els episodis convulsos humans, no? Per tant, en aquest cas, els grups anarquistes, cenetistes, principalment es van focalitzar en el patrimoni de l'Església i de la burgesia, però el que no se sabia tant, que, diguéssim, en el món de l'acadèmia, ara fa anys que n'estem parlant, i és un tema que coneixem, però que a la societat no arriba tant, que és la operació de salvaguarda que hi va haver. Això també és un episodi important. El que va passar va ser que es va confiscar el patrimoni per tal de poder-lo gestionar massivament. Es va traslladar aquest patrimoni en dipòsits, en museus principalment, i quan la guerra s'acostava al territori, es anava retirant les peces i els dipòsits cap a la rereguarda. De tal manera que...
4: I a la rereguarda, on estava aquesta rereguarda?
5: La rereguarda, bé, depèn en cada episodi, però bueno, podríem parlar de quan ja cau Lleida a l'abril del 38, doncs algunes parts de, algunes coses de Lleida retiren, i sobretot, doncs...
4: S'amaguen.
5: s'amaguen, bueno, no és aquest concepte d'amagar-se, sinó que es retira, perquè això s'exposa i es parla en congressos internacionals durant la mateixa guerra. L'any 37 es fa un congrés internacional a París i s'explica als republicans, tant la Generalitat, que tenia competències en patrimoni, com el govern central, que té les competències pertinents fora del territori català, expliquen què han fet i què fan amb aquest patrimoni, perquè reben ja des del principi l'acusació del franquisme de que l'estan destruint permanentment, no? Per tant, ells expliquen això a Europa, diguéssim, i d'això se'n surten publicacions, i en surt el que és més rellevant en aquest tema, que és un manual de praxis de què s'ha de fer amb el patrimoni quan hi ha conflictes. I el que es descriu que és el que s'ha de fer és el que es va fer en aquí, que va ser fer aquest episodi de retirada, quan ja veien que l'exèrcit franquista havia d'ocupar ja Catalunya, ja sabien que la guerra era perduda amb la batalla de l'Ebre, doncs ja acaben de retirar el patrimoni, que per tant veiem que va de Barcelona cap a l'Empordà, van en diferents masos d'aquests fortificats medievals, a Agullana, a Darnius, el patrimoni espanyol amb el Prado es mou també, tot el Prado va a València primer, després a Barcelona, amb el recorregut que també farà el govern central de la República, i acaba a Figueres fins finalment acabar a Ginebra. Per tant, tot el Prado va anar a Ginebra i part del patrimoni català va anar a París, a Ginebra, i altra, i la major part del Manac i de moltes altres peces van quedar a la frontera amb França. Aquest és el panorama que es va trobar el franquisme quan va acabar la guerra i va haver de gestionar tot això. El que es trobaven aquests, diguéssim, aquest grup de persones que van treballar en aquest servei franquista, que és en el que jo m'he dedicat, va ser doncs uns dipòsits molt...
4: Extensos, plens.
5: Plens, extensos, però amb una documentació molt clara. Fins i tot la Generalitat va obligar que els representants de cada secció de la Conselleria de Cultura es quedessin en els dipòsits. Per tant, trobem episodis de que molts republicans es queden en el dipòsit a l'espera de que arribin els franquistes per entregar els inventaris. Per tant, el que van trobar els franquistes a l'arriba aquí va ser un panorama molt menys desolador del que ells pintaven, però no van deixar de posar en el revers aquestes etiquetes de recuperador l'enemigo. Això és una cosa que seria habitual, no? És a dir, ara aquell govern ja no és legítim, venim nosaltres, ho gestionem, però el que seria habitual és dir, ens hem trobat aquesta peça al castell de Peralada, però ells no fan això només. Ells posen una etiqueta que posa recuperado del enemigo, amb aquesta dialèctica franquista, que també ens porta aquesta idea fascistitzant també de la reconquesta. Hem recuperat un territori que estava vexat per los rojos comunistes i tota aquesta dialèctica, no? Per tant, això ho veiem en els reversos i ho hem fet servir pel títol de l'exposició.
4: Molt ben lligat, i just estaves parlant de totes aquestes peces. Breument, quines peces pot trobar la gent que vingui en aquesta exposició?
5: Aquí la gent podrà trobar peces de tot tipus. Cal aclarir també, el franquisme, acabada la guerra, va veure que tenia tot aquest panorama de dipòsits i els havia de retornar als seus propietaris, i així ho havia promès. Ho va fer en la majoria, en la major part de casos. Però per procedir a aquestes reclamacions, les persones havien d'anar als dipòsits, trobar-se aquests senyors vestits de militars i demanar les peces. Això implica que molta gent amb antecedents republicans, o fins i tot els que havien anat a l'exili i que no tornarien fins almenys al cap d'uns anys, o mai tornarien, físicament no podien reclamar. Per tant, als anys 40 hi ha una bossa de peces, un romanent de peces que no s'han tornat als propietaris. I el que decideix el franquisme és dipositar-les als museus a l'espera que siguin reclamades en un futur, no? Que aquest futur, doncs, no acaba mai fins que algú pugui reclamar, no? Sí. Per tant, el que trobarem en aquesta exposició són peces que el franquisme no va retornar i que han quedat allà al museu. Hi ha peces que venen de col·leccions privades, altres que venen de l'església, són peces d'art. Aquest context general que he intentat fer molt breument afecta a tots els museus catalans. I allà sí que trobem objectes de tot tipus, no? Anem al Museu de Mataró, que van fer una exposició magnífica, i allà hi havia doncs, teteres, calces, de tot una miqueta. No?
4: Quina importància, Edu, té que un museu com el Manac faci aquest exercici d'autocrítica i tingui aquesta exposició?
5: Això és un fenomen que els museus recentment s'hi veuen immersos, no? Sobretot la feina actual del museu se centra en conèixer la seva pròpia col·lecció. S'ha treballat molt a Europa, sobretot. Quines peces venen i que tenen origen colonial, les peces que s'han de tornar, les que no, tot això és una qüestió que està en permanent debat. Per tant, el museu tenia la intenció de conèixer per què tenia aquestes peces i també perquè hi ha un sector de gent que de forma conseqüent demana explicacions als museus, no? I diu, ah, i aquí hi ha unes peces que van arribar durant la guerra i no s'han tornat, i això què? Com que deia, són peces menors, moltes d'elles gairebé mai han estat exposades. I a vegades sembla que el museu tingui aquesta qüestió de hi ha unes peces allà que no es volen treure. Tot això era una cosa que la direcció actual del museu tenia pendent i que volia resoldre. Vull dir, mira, aquí hi ha les peces, són aquestes, no hi ha més, aquesta és la història, i endavant, i fer aquest exercici també de memòria i també d'impacte amb el món actual, no? Aquí això podria engegar possibles reclamacions o derivats d'aquestes reclamacions. Tot això emparat amb la nova llei de memòria democràtica que es va fer el 22, teòricament s'havia de, segons la llei, ressarcir, que és un tema d'aquests jurídic que costa molt d'entendre què vol dir, però seria com restituir moralment les víctimes. És a dir, a vegades tornar la peça, però a vegades no implica tornar la peça, sinó fer una restitució moral. Tot això és un debat, però més o menys és el que es trobarà en aquesta exposició.
4: I tu com a investigador i en aquest procés d'investigació, per treure tot això a la llum, informar-te, com ho has viscut?
5: Quan un ho fa amb cert interès, doncs és una feina maca de fer, no? Sobretot per aquesta idea que a vegades quan un explica, mira, estic fent aquesta recerca i allò, doncs no s'acaba d'entendre, no? Però en el fons, que el que hi ha al darrere és com quan es veu una pel·lícula de misteri, no? Al final hi ha un misteri allà a resoldre i un intenta muntar el trencaclosques i aquesta peça i aquesta allà, i quan en trobes una, molt bé, i vas a l'arxiu i vas a Madrid, al Cala d'Henares, i fas el puzzle i intentes que la cosa funcioni, no? I llavors quan es resol el misteri, doncs és reconfortant.
4: I per últim, arrel de tot això, has decidit també fer un llibre que es diu Salvado Recuperado, el control franquista del patrimonio a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que és una miqueta tot això que has anat explicant. És un resum, ho expliques extensament, a profunditat, dones també el teu punt de vista, simplement és objectiu?
5: Aquest llibre, a veure, és d'una editorial científica, però ve a ser un resum crític de la meva tesi doctoral, és a dir, les hipòtesis que he pogut contrastar i les que tenen més sentit, explicades de la forma més amable que he pogut, amb un llibre que m'ho va demanar l'editorial que no fos molt llarg, i també amb alguna cosa nova, no? Perquè tampoc pots publicar exactament el mateix que hi havia a la tesi, hi ha alguna cosa nova, sobretot temes de la Segona Guerra Mundial. Però bé, és un text més o menys amable, espero que amable, per als que el llegeixin.
4: Que ja es pot comprar?
5: I es pot comprar, sí, es pot comprar, i també en posaré algun exemplar aquí a la biblioteca de Tordera i, bueno, a les universitats, i així també es podrà trobar.
4: Perdona, la gent, perquè ho sàpiga, que hi ha molts pobles del Maresme que estan escoltant ara l'entrevista, a on es pot aconseguir el llibre?
5: Per internet, segur. En diferents distribuïdores per internet, de l'editorial com Ares i en d'altres, i en llibreries físiques, que m'haureu de disculpar, però no sé exactament quines són, però per Barcelona també circula, se'n poden comprar, el més senzill avui en dia. I, bueno, i ara, com que el centre on treballo és un centre cerca de la Generalitat, es valora el fet de que estigui obert a Open Access. El llibre, des de fa una setmana o així, està en obert. Per tant, es pot llegir directament, descarregar-se l'e-book i llegir-lo digitalment.
4: Fantàstic. Doncs la gent que el pugui gaudir per conèixer tot aquest fenomen que va passar durant abans i després de la Guerra Civil, del Patrimoni Històric Nacional. Eduard Cavaller, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta exposició, que recordem estarà oberta fins l'octubre.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Com cada setmana, és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Dani.
6: Doncs sí, Mireia, bona tarda. Què tal? Bon cap de setmana, bon divendres.
7: Bona tarda.
6: Bona tarda. Bé, estic molt friso perquè m'expliquis doncs acabar la primera pel·lícula, perquè el títol, diguéssim, me l'apunto i a l'igual la setmana que ve, que és rara, i Sant Joan i Sant Pere i tot això, a l'igual fem una escapada del cinema. Caso 137, de què va?
7: Doncs és un thriller policíac francès que està dirigit per Dominique Moll i protagonitzat per Léa Ducret, que ens porten un agent de la policia d'assumptes interns, la Stephanie, que és assignada a un cas relacionat amb un jove greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. La víctima és de la seva ciutat natal.
6: I llavors, què? I aquí hi ha una investigació i tal, a veure... Vale. I és la que ens sortien de 37. Em sí. Crida molt l'atenció. No... ho poso en vermell, vale?
7: Perfecte.
6: I dos, El placer és mío. No sé.
7: Sí, en aquest cas és una comèdia romàntica francesa que està protagonitzada per François Cluzet i Alexandre Lamy, una parella que porten 20 anys feliçment casats, en la Fanny i en Tom, són molt feliços, però un dia surt a la llum un secret revelador. La Fanny mai ha gaudit del sexe. En Tom farà tot el possible per crear un invent que revolucioni el plaer femení.
6: Oh, carai, carai. Diguéssim... pel·lícula tòrrida. Vale, ja està, deixem-ho aquí, no?
7: Sí. En clau de comèdia, sí, sí.
6: Ah, és a dir, no és porno, eh? Porno no. És
7: no,
6: a dir,
7: és una comèdia romàntica, sí.
6: Romàntica,
7: sí.
6: Molt bé, fantàstic. Si suporteu bé la calor, doncs és la solució, l'alternativa. Vull dir que cap
7: sí.
6: Problema. Tres, Voces de en Libertat, a Filmin i a Movistar.
7: Sí, en aquest cas és un thriller històric txec que bé, doncs, ens està ambientat als anys 60 a la ràdio txeca. La història se centra en un grup de periodistes que ho arrisquen tot per proporcionar notícies independents enmig de la censura i l'assetjament de la policia secreta. Una pel·lícula molt interessant.
6: Llàstima que no disposo ni de Filmin ni de Movistar, però vull dir, com que... sempre acaben passant per totes, vull dir, algun dia en Voces, en veritat, me l'apunto. És una pel·li, no és cap documental, eh? És una pel·li.
7: No, és un thriller històric, és una pel·lícula de ficció, no és un documental.
6: Imagino que és el tema de la lluita dels periodistes per fer periodisme en el tema, diguéssim, en plena irrupció del comunisme i la invasió russa, no? Russa no, soviètica. És això?
7: Sí, Mireia? Sí. En aquest context, doncs, aquests periodistes intenten explicar la veritat, però es troben coaccionats, podríem dir, per la policia secreta i la mateixa censura.
6: No sé, però buscaré algun amic que tingui film i no Movistar Plus i que m'ho deixi veure, això, perquè em crida moltíssim
7: sí.
6: L'atenció, tenint en compte que un ha visitat, per exemple, Praga, i deu sortir Praga i tal a l'època, i és un argument com per veure aquesta pel·li que m'esplora dels dientes largos, em podríem dir, eh? Perfecte.
7: Perfecte, m'agradaria.
6: Anora, Sky Showtime, sí. Movistar Plus, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Anora o Anora?
7: Sí, aquesta. Anora. És el Anora. Nom de la protagonista. És una comèdia dramàtica nord-americana que està escrita i dirigida per Sean Baker i protagonitzada per Nicky Madison. L'Anora és una jove prostituta de Brooklyn que té l'oportunitat de viure una història a l'estil de la Venta Fox quan coneix el fill d'un oligarca rus i es casa amb ell. Els pares d'ell, però, arribaran a Nova York per intentar anul·lar el matrimoni. Aquesta pel·lícula va aconseguir 5 Oscars, inclosos els de millor pel·lícula, direcció i original. Va ser tot un èxit en els Oscars. I ara, doncs, diferents plataformes l'ofereixen per si volem tornar-la a veure.
6: Uf, per tant, és un drama? Seria un drama?
7: Que està entremig. No és ben bé un drama, perquè té tocs de comèdia, però bé, la història sí que ho pot semblar. És com un entremig entre la comèdia
6: però,
7: i el drama. Interpreto
6: que els sogres són uns mafiosos, és un mafiós o algo així, o no?
7: Sí,
6: o
7: sí. vas ben encaminat, sí, sí.
6: Val, val, doncs no, no, aquesta sí que me l'apunto i la puc veure. La puc veure, eh? Vull dir,
7: perfecte.
6: La puc veure. I a una me... l'última proposta, a una me pes, 3. A Filmin, Recomendem, sí. TV i Amazon Prime Video.
7: Aquest,
6: jo me'n recordo
7: sí.
6: De allò de... com es diu? El nombre chill és que no te veo, no sé si són aquests, però bueno. No.
7: Ostres, no té res a veure. És un thriller intrig nord-americà que arriba a la seva tercera part, està dirigit per Ruben Fleischer i protagonitzat per Jesse Eisenberg i Woody Harrelson, entre molts altres. És la tercera entrega de la saga que torna a reunir els quatre genets en una nova generació d'il·lusionistes en aquesta extraordinària aventura que conté girs rocambolescos, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos en pantalla. És una història doncs, que barreja la intriga amb la màgia.
6: Val, perfecte. Tota recomanació us recomano, si no l'heu vist, el que passa és que no recordo ara el títol. A Netflix, l'última pel·lícula de la Candela Peña, que és un thriller...
7: La Desconocida.
6: Que passa a la Desconocida, això. Anava a dir la infiltrada, és sí. La Desconocida. Brutal. Us ho recomano fervientment. Vull dir que no us ho perdeu. L'has vista ja, Mireia?
7: La tinc pendent. De fet, és que fa res, 2 setmanetes que va arribar, eh? És la pel·lícula que està basada en l'obra de Rosa Montero. Sí, sí.
6: Sí, és un... Bueno, i Oliver Truc, és un llibre escrit a quatre mans. Amb una trama que passa a Barcelona.
7: Al port de Barcelona.
6: Al port de Barcelona, bàsicament, sí, però és d'Orinja, però molt bona pel·lícula. Us la recomano realment perquè... El llibre no té gaires bones crítiques a nivell d'ens literari i llavors, bueno, dic...
7: Sí.
6: Almenys, però la pel·lícula està bé. Vull dir que us la recomano. No sé si la Gemma vol recomanar alguna cosa més que
1: sí.
6: Hagi vist.
1: Vull fer una recomanació. Dani, m'has llegit el pensament.
7: Sí, sí.
1: Doncs, mira, vull recomanar, està a Netflix, es diu Perdiendo el Juicio. És una sèrie espanyola que, de fet, crec que ja està en el número 1. És molt bona. Molt bona, 10 capítols. I és que comences i no pots parar. O sigui... Sí, sí, sí, increïble.
6: Però que és una comèdia?
1: No, és una... No és comèdia, és més aviat tampoc un drama, però és com... Saps allò que té com misteri i que cada vegada em passa una de més grossa, no?
6: Val.
1: I és, doncs, és advocats.
6: Jo fa temps que havia vist i ara l'he tornat a... vaig pel segon capítol un altre cop, l'estic resseguint. El que passa és que, si no us agrada el tema polític, estic veient Marsella a Netflix, que té dues temporades.
7: Del Gerard
6: Depardieu,
7: no?
6: Sí. Vull dir,
7: és molt bona sèrie, també.
6: Molt bona, per mi m'agrada molt.
7: Sí. Vull dir, és fantàstica.
6: Vull dir, els punyals fan que volen, però bueno, està molt bé.
7: Sí.
6: Està perfecte, sí.
7: Sí, però la realitat a vegades supera la ficció, eh?
6: No, la realitat és aquesta. La realitat pot arribar
7: a ser
6: aquesta.
7: Ni més ni menys, sí.
6: Dediqueu-vos a fer sudoku si no us dediqueu a la política, sisplau. Bueno, molt bé.
1: Molt bé. Doncs,
6: molt bé, vinga.
1: Gràcies.
6: Adéu, gràcies, adéu.
7: Que vagi molt bé.

0: Molt bé, doncs com cada setmana, cada dijous, descobrim les últimes tendències, també aprenem a treure més partit del nostre armari i resolem diferents dubtes sobre estil. Ho fem de la mà de la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui, Judit, farem una secció una mica diferent. Jo et proposaré diferents escenaris, diferents situacions i et demanaré que em recreïs un look complet.
1: Vale.
0: Perfecte, no? Va, doncs mira,
1: sí.
0: Comencem amb la primera situació. Tenim una primera cita a la platja, però després tenim també un sopar amb aquella persona. Quin look ens proposes? Pots fer de noia o de noia, eh? Que el que tu et vingui de gust, pots anar canviant.
1: Bueno. Faré primer de... Però, si anem a la platja, hem quedat a la platja, doncs anirem amb... jo proposaria un look que sigui... o sigui, el podem canviar, el que sigui canviar-lo seria amb un... el biquini a sota. Estic pensant, perquè tinc dos looks diferents. Si ens quedem a sopar al Chiri, doncs mira, un short texà amb el biquini i llavors amb una camisola a sobre, així d'aquestes vaporoses, saps?
0: Mhm. Uh-huh.
1: Que això tu pots posar amb el... O sigui, per anar cap a la platja pots anar així, després el pots seguir portant a la nit perquè te'l portes una miqueta més i et pentines una miqueta, et maquilles i ja queda bé amb algun complement.
0: Mm.
1: Però també estava pensant en els vestits playeros, que són molt xulos. Aquests que hi ha que són tipus monos amples així, pots anar a la platja al matí vestida amb les xancletes i això, i després aquest mateix look, si te'n vas a un bar o un restaurant, fas un recollidet i ja poses una sandàlia una miqueta més arreglada i un bolset de mà i ja vas arreglada també.
0: També, doncs sí. bona proposta.
1: Sí. Uh-huh. Mm.
0: Un altre escenari, som-hi. Casament a les 12 del migdia amb 38 graus, plena onada de calor.
1: Tothom en biquini. No.
0: Seria casament que, nudista.
1: Ja. Vinga, fora complexes. Com és normalització de los cuerpos. Sí, no, la veritat és que és una vaina quan toca un... Mira, sobretot triar un color que no sigui molt fosc, perquè si suem... Un color que si suem no es marqui la suor ni rotllanes, evidentment. Jo optaria, si és a les 12 del migdia, que podem anar amb una roba a mitja cama, no cal que vagis llarga fins a baix. Doncs bé, un vestidet així de tirantets finet, que no sigui molt arrapat, que sigui evasé, així que havia agafat del de pit, així com que caigui, tipus lencero, saps?
0: Mm.
1: Però que tingui caigudeta, que així és més fresquet, amb un gènere que no sigui molt, que no tingui molta elastina, que sigui més ben aviat vaporós, lli, o tipus algú que no ens agobi, perquè això serà horrible. I això sí, sobretot, mirar molt el tema dels complements, no posar-nos, doncs, algú ha agafat el coll molt agobiant, perquè, clar, fa molta calor, o sigui, cosetes molt fines.
0: Mm-hmm.
1: Però un vestit, sí, i això, sobretot triar, mirar el color, un color doncs, que no marqui si et poses algú, classifiques un blau elèctric o així. Bé, un blau elèctric és un bon color, un blau plain d'aquesta azafata, un color teula...
0: Mm-hmm.
1: Sí, perquè... El rosa, pel que ens deien l'altre dia, és molt xulo, però segons com sigui el vestit et marcarà tota la rotllana de la xella i tot això, sabeu?
0: Clar. Depèn del color, doncs es veu més si suem. Una entrevista de feina en una empresa molt moderna.
1: D'acord. Doncs llavors no has d'anar gens, o sigui, no has d'anar com s'espera que aniràs, que s'espera que aniràs modern ni molt conservador. Has de trobar un punt mig, que siguis com ets tu. En cas de noi, doncs mira, si és una empresa moderna, jo li posaria uns pantalons tipus xinos, d'aquests que van més curtets de turmell, amb la seva sabata que porti de treball, que normalment són tipus més desarreglades, que no són tipus sabata formal de pell, saps? O una sneaker així lligadeta que sigui més de vestir, saps? Tipus múnic o una cosa d'aquestes, o una esveja o una cosa d'aquestes. Poden anar o amb camisa així amb la màniga. Jo sempre la camisa sempre dic que... A mi les camises de màniga curta no m'agraden, eh? Jo sempre dic camisa, per exemple, d'allí, arremangadeta, una miqueta tres voltes a mitja màniga per baix, saps?
0: Sí.
1: Però ben fet, la màniga ben feta. I amb això vas amb un look bastant modernet sense passar-te, perquè tampoc aniràs amb una camiseta, saps?
0: Clar.
1: Has d'anar una miqueta arregladet, però... I sempre fer servir els colors de la confiança, el color blau.
0: Molt bé.
1: Amb tons blaus. El blau dona molta confiança.
0: Perfecte. Una altra situació. Et truca una amiga i et diu que en una hora marxeu a Eivissa. Què et poses?
1: Toma, això mola molt, eh? I què et poses, no què t'emportes, eh?
0: Clar, que en aquell moment, per anar a Eivissa i doncs, justament a baixar de l'avió, ja per anar a fer de tot allà, què ens podem posar?
1: Buah, doncs pues vinga, a sota el biquini, això, per descomptat, perquè segur que acabarà en algun moment, o tornant de festa o el que sigui, acabarem banyant-nos. El biquini a sota, que sigui xulo ja, que sigui un d'aquests que pot semblar un bustier, o que pot semblar una part de sostén maco, que es pugui veure, pues jo tiraria pels vestits, eh? Uh-huh. Un vestit així, o un vestit, o un pantaló curt que sigui molt xulo, estramadet, saps? Amb un top de tirants ben xulo i rotllo a dar-lo todo. És que clar, jo em dius això a Eivissa i ara, i que em truquen ara, i no, em quedaria com cortocircuitando, eh? Perquè hi ha molts estils que et pots posar. Pots anar més boho, que és el que a mi m'agrada molt, que és el rotllo així amb vestits llargs, vaporosos, tipus la roba de la Sara Carbonero, saps? De Slow Love, que és superxula, la col·lecció que tenen. Uh-huh. Doncs jo crec que així.
0: Molt bé.
1: O sigui, un vestidet tipus de crochet, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb el biquini a sota.
0: Perfecte. Una altra. Trobada amb l'ex després de 2 anys. Ah, important, eh? Aquesta situació. Perquè el vestit ha de ser el vestit aquell que diuen de venjança, no? Revenge.
1: El vestit. Ha de ser el vestit.
0: Clar.
1: Normalment, si has acabat bé amb aquesta persona, si és un ex d'aquells que dius, merda, et coincides amb un casament, doncs, anar algú que t'afavoreixi tant i que et sentis tan guapa...
0: Que s'arrepenteixi.
1: I tan empoderada que s'arrepenteixi ell. Tu ja estàs bé, saps? Clar. O sigui, és que jo penso que has d'anar amb el que tu et sentis millor, en aquest cas. No, no perquè ensenyis més, li donarà més ràbia o li farà més... És que tu et sentis segura tu mateixa perquè portes aquella roba. O sigui, el que cadascuna ens doni aquesta sensació, saps?
0: Clar. Mm-hmm. Mm. Un creuer pel Mediterrani, com seria doncs, el primer look doncs, per gaudir d'aquestes vacances?
1: Buah, tio, en plan, no vull cantar habaneres. No, és broma. Sí, rotllo així, rotllo molt... Rotllo, és que a mi el color per estiu, i més sempre quan veig barcos i veig creuers, m'imagino amb roba de lli blanc, saps? Uh-huh. Un vestidet de tirants o una camisola amb un pantaló curt i un top de tirantets amb el biquini sota, amb les xancletes, amb les sandàlies per allà per la terrassa del vaixell. I no sé, la coberta es diu, no? La coberta del vaixell, la coberta,
0: sí.
1: De la terrassa, no queda massa bé.
0: Clar.
1: I la veritat és que jo crec que és això, perquè després sí que allà hauríem de portar més looks, perquè allà sí que hi ha el look de la piscina, el look de la tarda, el look del cine i el look de la cena del capitán, no?
0: Sí, sí.
1: Hi ha moltes coses, vull dir que... Però així, còmode i que sigui bonic, saps? Que es vegi sofisticat.
0: Un altre, sopar amb els sogres per primera vegada.
1: Aquí sí que ens hem de posar molt recatadites, perquè si realment moltes de nosaltres fossin com som a la primera vegada, s'espanten tots. No, normalment buscar un punt mig, és com lo de l'entrevista de feina en una empresa moderna, no?
0: Clar.
1: No voler donar la impressió de ser la jove perfecta, o sigui, has de ser com ets tu, dintre els teus límits i ja està, i vestir-te còmode.
0: Per tant, ens hem de vestir, eh? Com en una entrevista de feina, també pel sopar.
1: Jo, quan ara en aquest cas ja no m'ha passat perquè la meva sogra, pobreta, és molt gran, i ella em troba estupenda sempre que em veu, tot li agrada el que porto, pobra. Sempre em troba tan guapa, però perquè no és molt gran. Però sí, quan havia sigut més joveneta, allò que anaves a casa de la parella o el que sigui, supernerviosa.
0: Ja.
1: Supernerviosa i arreglada com si anés en l'hora que te n'anaves de boda, quasi. No tant, però...
0: No, clar, al final, la primera imatge, no?, que algú s'emporta de nosaltres, ens agradi o no ens agradi, és físic, la roba...
1: Malauradament, és això. La primera impressió és la que, quan et veuen, fum. Després tu la pots canviar, eh? Si veus... Clar, un dia pot conèixer, pobra, que estàs en un mal dia, que t'ha passat alguna cosa, t'ha passat un cotxe, t'has quitxat un bassal d'aigua, t'han pringat de dalt a baix i et trobes a la dona, la mare del teu nòvio.
0: Clar, clar, clar.
1: Clar.
0: Molt bé.
1: No vas així per la vida, però és el que hi ha.
0: Doncs, Judit, aquestes eren les situacions que t'havíem preparat per avui.
1: He aprovat.
0: I tant. Ens has creat una de looks increïbles i amb una agilitat i una rapidesa que quedem parats.
1: Molt bé.
0: Doncs, Judit, guapa, gràcies per tot. Ens truquem la setmana que ve.
1: Molt bé. Un petó. Adéu.

0: Nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens porta noves recomanacions a la comarca. Avui parlem de La Baula, una proposta de música d'arrel creada per 6 músics a diferents comarques, una d'elles al Maresme, amb una llarga trajectòria dins l'escena folk catalana. Endavant, Sergi.
1: Avui gaudirem del folk, de les harmonies i de la tradició amb la banda La Baula.

La Baula és una formació de música d'arrel creada per 6 músics de diferents comarques i una d'elles, el Maresme, amb una llarga trajectòria dins l'escena folk catalana. El projecte neix amb una idea molt concreta, convertir-se en una nova baula dins la cadena de transmissió de la música tradicional catalana, recuperant cançons que havien quedat amagades en cançoners, arxius i enregistraments antics per tornar-les a portar als escenaris actuals.

La banda està formada per Roger Andorrà, Pau Benítez, Patri García, Xavier Rota, Roser Serrano i Joan Tomàs, tots ells músics amb experiència en nombrosos projectes de música tradicional, folk i cultura popular catalana. Abans de formar la Baula, molts dels seus membres ja havien participat en iniciatives destacades com Ballaveu, La Gravetat de Coulomb o Electrograia, entre d'altres.

Un dels objectius principals del grup és recuperar repertori tradicional poc conegut, a diferència d'altres formacions que treballen sobretot amb les cançons populars més famoses. La Baula busca directament les fonts originals, cançoners antics, enregistraments de camp i testimonis de cantadors populars. El projecte es dona a conèixer públicament durant el 2025, coincidint amb la seva participació en festivals i circuits especialitzats de música folk i tradicional. Entre les seves actuacions destaquen en espais de referència com el Festival Tradicionarius, el Circuit Folk, la Fira Mediterrània de Manresa o el Festival Cantut, esdeveniments molt clau dins la música d'arrel catalana.

Vinga, anem a parlar discografia, i és que la discografia de la Paula és encara molt breu, de fet només un àlbum, però aquest primer treball ja deixa molt clara la filosofia i la personalitat del projecte. Fins ara la banda ha publicat Cançons a l'ombra, l'any 2025, una obra que funciona tant com a debut discogràfic com a declaració d'intencions. El disc neix després d'un intens treball de recerca en cançoners, arxius sonors i recopilacions de música tradicional catalana. L'objectiu no era recuperar les cançons populars més conegudes, sinó precisament aquelles que havien quedat a l'ombra, amagades pel pas del temps i allunyades dels repertoris habituals. De fet, d'aquí prové el títol de l'àlbum.

Un dels aspectes més interessants de Cançons a l'Ombra és que cada peça explica una petita història del patrimoni musical català i conviuen cançons de treball, romansos, peces festives, melodies populars i composicions que durant dècades només havien sobreviscut gràcies a la transmissió oral o enregistraments de camp realitzats per etnomusicòlegs i investigadors.

I més que un simple disc de folk, Cançons a l'ombra es converteix en una mena de viatge per la memòria musical del país. És un treball que combina investigació, divulgació i creació artística i que situa la baula com una de les propostes més interessants dins la nova generació de grups dedicats a la recuperació de la música d'arrel.

Vinga, anem a per l'estil i les influències. I és que l'estil de la Baula es mou dins la música folk i d'arrel tradicional catalana, però fugint de la simple reproducció del repertori antic. La seva proposta consisteix a recuperar melodies tradicionals i vestir-les amb arranjaments moderns, creant un equilibri entre el respecte pel patrimoni musical i una sonoritat contemporània.

Una de les característiques més destacades del grup és la riquesa instrumental. A diferència d'altres propostes folk més minimalistes, la Baula treballa amb una gran varietat d'instruments que aporten textures molt diverses. I podem escoltar guitarres acústiques, acordió, violí, percussions tradicionals, instruments de vent populars, com ara la graia o el flabiol, i diverses veus que sovint treballen conjuntament en harmonies molt elaborades. Aquest tractament coral és una de les claus del seu so.

Precisament, les harmonies vocals tenen un pes molt important dins la seva música. En molts moments, les cançons no es basen tant en una veu principal i un acompanyament, sinó en diverses veus que dialoguen constantment entre elles. Aquesta manera de construir les melodies pot recordar a grups com Crosby, Stills, Nash & Young, famosos per les seves harmonies vocals complexes. I pel que fa als referents més propers, la baula també s'inscriu dins la llarga tradició de recuperació de la música popular catalana, iniciada per artistes com Jaume Arnella o grups com el Pont d'Arcalís, que han dedicat dècades a preservar i reinterpretar el patrimoni musical dels Països Catalans. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret a Crosby, Stills, Nash & Young, per veure una mica aquesta semblança amb les harmonies.

Els que estigueu portant auriculars o cascos ara mateix per escoltar precisament aquest episodi, doncs haureu flipat segurament doncs amb aquestes harmonies tant de Crosby, Stills, Nash & Young com les de La Baula. A nivell tècnic, La Baula, moltes de les seves cançons utilitzen estructures pròpies de la música tradicional, melodies repetitives, tornades col·lectives i ritmes pensats originalment per al ball o al cant popular, però els seus arranjaments introdueixen recursos més moderns amb capes instrumentals, contrapunts vocals i dinàmiques molt treballades que aporten profunditat sense perdre l'essència original de les peces.

0: El resultat és una música que sona antiga i moderna al mateix temps. Una proposta que connecta amb la tradició oral catalana, però que també pot recordar el folk nord-americà, el folk britànic o fins i tot a determinades corrents de la música acústica contemporània. En definitiva, la baula construeix un pont entre el passat i el present, demostrant que les cançons tradicionals encara poden emocionar i sorprendre el públic actual. Fins una altra.
1: I fins aquí, si t'has quedat amb ganes de molt més, t'esperem de dilluns a divendres a les 4 de la tarda a l'Ona Maresme, en rigorós directe. Que acabis a passar una molt bona tarda i que vagi molt bé. Adéu.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona en Comú a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. L'escoltem.
2: I també que li exigim a Pedro Sánchez, sobretot, que no es limiti a resistir i a denunciar els cops judicials contra el govern, sinó que actuï. Que actuï de manera clara i amb sentit de l'urgència, per afiançar la plurinacionalitat, per derogar la llei Mordassa de manera immediata i molt especialment per protegir el dret a l'habitatge.
1: En paral·lel, el portaveu dels Comuns també ha criticat la via Starmer que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials al programa Ciutadella. Aquestes investigacions que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol. Aquest programa el podreu seguir íntegre aquesta mateixa nit a la xarxa de televisions locals. I a la xarxa, més a 9:45. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull i les dades del 2025 encenen les alarmes. Les incidències per LGTBI i fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI i fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament durant aquests dies hi ha molts actes de reivindicació. Un d'ells al municipi de Rosselló, al Segrià, que acull avui l'espectacle de titella Superpower Woman de la companyia lletana La Pantomima. Aquest es tracta d'un acte marcat en el Dia de l'Orgull, que es commemora, com us diem, aquest mateix diumenge. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
3: A través de la mina viatjarem pels canvis familiars i les emocions que generen posant el focus en valors tan importants com l'acceptació, el respecte i el benestar de la mare en una relació sana. Es tracta d'una activitat familiar emmarcada en la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Rosselló, tal com explica la regidora d'Igualtat, Paula Garrido.
4: És una obra molt visual que ens convida a reflexionar en família sobre el respecte, la igualtat i la importància de créixer en entorns sans i tolerants.
3: Un espectacle tendre i visual ideal per a petits i també per a grans, que tindrà lloc aquest diumenge a les 8 del vespre a les piscines municipals de Rosselló.
1: I en trànsit, ràpidament, repassem la situació actual, que sobretot problemes a l'AP7 en direcció Barcelona, entre Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, i també l'AC16 entre Cercs i Guardiola de Berguedà. On també podríem dir que a la C65 hi ha dificultats entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Manel, Manel.
1: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Nora també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
3: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
4: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
1: Crim, això, seria un crim.
4: Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
5: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol, no és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més, i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort. Però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol, entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
3: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació a nivell més emocional.
1: De fet, m'imagino que és diferent perquè quan parlem d'una pèrdua, saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un, evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
3: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no? A tornar a una certa normalitat prèvia. Hi ha altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar els processos.
1: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de

0: processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
1: Realment és més un, com un marc explicatiu, més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades, quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no? Com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no? Que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació, que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després a la depressió, que també és un terme que tenem aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així, i realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més que un procés lineal en aquest sentit.
0: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia i és, no?, en tots els processos, perquè, clar, quan estàs parlant de dol és una cosa que, d'entrada, et costa d'assumir, no? No és un procés allò, et trobes en una situació que no és del teu agrat.
1: Sí, i a més es veu perquè, encara que sigui un procés de pèrdua per una persona al qual li ha hagut un procés d'enfermetat previ, que podríem potser arribar a entendre, potser aquesta persona ja estava una mica més el dol més anticipat, encara i així, aquesta sensació inicial com de que la ment no connecta a vegades amb la situació, és completament normal. O sigui, és que és, en les primeres etapes del dol és molt habitual que sempre tinguem com aquest punt una mica de, a vegades, inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
0: Eric, deies ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no?, que es defineix així, perquè dius no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa. Hi ha hagut dues que has dit aquestes no m'agraden. La terminologia, si més no. El tema de negociació i acceptació.
1: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va. La ràbia, jo crec que es pot entendre cap on va. La depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que depressió, perquè això implicaria una altra cosa, també entenem per on va. Però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final... moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, potser s'hagués evitat aquesta situació, però s'hagués sent una etapa que sempre... com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
0: Bueno, d'entrada diries ja amb què negocies, amb tu mateix,
1: clar,
0: ara, no?
1: Clar, és que són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer, hi ha models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos, sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no ho puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir doncs un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, és que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en procés de dol és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
0: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no?, que dius a consulta, en aquesta conversa amb les persones, doncs facilites?
1: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels processos més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida, hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, i... però al mateix temps la societat ens empeny una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal el que sent, i la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no? Que consisteix el dol. Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, de, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
0: T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que no ha marxat, que quan un l'han anunciat que, doncs, una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
1: Són coses diferents, sí, perquè al final, quan és per una pèrdua, es treballa d'una certa manera. Quan és sobre un procés d'enfermetat, segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent, i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermedad, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti, però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada. O potser, si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema, quan és la persona la que s'està treballant per al seu projecte final de vida, tot el que sigui el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i inseguretats, jo crec que normalitzar que puguin estar, crec que també és una mica el camí, en aquest sentit.
0: L'Eric fa servir allò, s'ha de normalitzar, no? Ho has dit allò abans, ara també s'ha de normalitzar, s'ha de parlar més en qualsevol edat. És a dir,
1: sí.
0: També?
1: Sí.
0: No? Allò que deies, estem en una societat que sí, s'ha de parlar, però anem ràpid, anem per feina i...
1: Bueno, que hem fet moltes vegades amb els nens, potser ara, bueno, ja no dic ara ni abans perquè cadascú fa una mica el que pot, però sí que és veritat que tenim la tendència una mica a voler protegir, dic entre cometes, encara que no se'n vegi, a voler protegir els infants, no? I els infants han d'estar implicats en les pèrdues també, dins del que poden ells, evidentment, el seu llenguatge entendre, no? Evidentment, no es parlarà igual a un noi de 13 anys que a un noi de 6 anys, no? Però han d'estar implicats. Aquella tendència de no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret a acomiadar-se, a entendre què està passant, perquè si no, al final és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també. I per als nens tenen dret també a estar implicats.
0: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
1: Al final hem de poder parlar amb ells, també dels que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens en aquest sentit. Des de molt d'emprenada edat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i escolta, doncs l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com et sents, vol anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressaran una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després, potser hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
0: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi, doncs, provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
1: És una part molt important, i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet de que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica, i a vegades pot ser simplement donar-me els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en els grups de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional. Però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendim una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant? Doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
0: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria, no? En aquest espai del FEMA Salut, sempre ens diu hem de ser una mica generosos amb nosaltres mateixos, no? Sí. I també doncs permetre'ns, no? De fugir d'aquesta culpabilitat de dir és que estic fent això i ara ja no hi ha l'altra persona i et sents com malament, no? Fins i tot de riure, potser.
1: Això és un tema molt important i se'n nota que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent, perquè moltes vegades quan estic en un procés de dol tenim culturalment i per tradició una mica la manera de viure'l des de la pena, de la tristesa, no? S'ha inculcat una mica així, en altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim tenim aquesta cultura una mica, i llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual ens raïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural, perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Llavors ens hem de permetre a vegades també el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents. Doncs potser, doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de i si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, potser la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
0: Comentaves que feu grups de dol, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no? De benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup reforça, és a dir, no? Ajuda al no sentir-te sol, al dir, doncs mira, hi ha una altra persona que es troba en una situació similar a la meva, o fins i tot dius, i de què em queixo, no? Si aquesta persona ho està, no sé.
1: No, però sí que el que fa sí que és molt el tema de poder donar un espai on no es sentin les persones jutjades, no? En aquest sentit, perquè moltes vegades ja anem una mica en la màscara de he de fingir que estic bé perquè no em preguntin, perquè se'm pregunten i no estic bé, encara hi ha comentaris de que ja toca avançar, i els grups des del principi s'intenta que ja trenqueu una mica aquests consells buits una mica que sempre dic, que normalment s'intenten donar des d'un... la major part de la gent des d'una... intent d'ajudar, però que no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltades i que puguin parlar obertament de com es senten. I aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit. I a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altre, s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
0: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però deien que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Perquè deien que l'abordatge ha de ser diferent.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, evidentment. El dol per una pèrdua d'una persona, doncs, s'abordarà d'una manera i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físic o més inclús d'enfermetat, es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no? Per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar al dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
0: I dèiem allò que es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no? Bàsicament.
1: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar i també hem d'aprendre a escoltar, no? Una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades entre ells mateixos hi ha aquest clima de conversació respectuosa, respecten els tons, respecten les emocions alienes i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però, evidentment, sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet anirem entrant doncs, les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
0: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena? O no? O hi ha persones que tenen eines suficients per en sortir-se soles?
1: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen o perquè potser crec que no és necessari. No? El tema de que entris en un grup o no, no té tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, doncs potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit. No?
0: I, Eric, has dit bé, tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, és, has dit allò muntanya russa, pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé i al cap d'un temps tinc una recaiguda, perquè
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Allò de dir, pensava que ho havia superat i no.
1: I jo tampoc ni li diria recaiguda. Sempre soc molt amb els termes, intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com... I ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. I escolta, el tema de que tu estiguis passant per una primera persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa càrrega emocional, per mi això no és una recaiguda, per mi això pot ser molt normal en aquest sentit. Al final, un dol no implica que d'aquí un any, dos o tres, no pugui tenir tristesa quan penso en la persona, però l'única diferència és que també entraran altres emocions, simplement. Llavors, inclús dins d'aquest model una mica més conegut, que no dic que no sigui... Que estigui malament, sinó dir que m'agrada més veure com unes guies molt àmplies, no? S'entén que la part de tristesa és quasi al final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
0: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és...
1: Pot aparèixer. I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal i la idea és que, igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després recordo alguna anècdota i pot aparèixer una altra emoció. Uh-huh. Però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
0: De fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia. Sí. Doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari. I tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
1: Sí, sí, clar, al final el tema torna mateix, si estem parlant de normalització...
0: No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja, això ja ha passat, passo pàgina... Bueno, passo pàgina de forma relativa, no?
1: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs, pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, d'una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar, o sigui, poden una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot, i això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada vegada que obre el caixó no un impacte molt gran, sinó espaiar-lo en el meu dia a dia.
0: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai, mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia ma mare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Mm. Entenc que...
1: Sí, perquè no? A més, segurament, quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat, en aquest sentit, no?
0: Uh-huh.
1: En canvi, si m'ha agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments, i sempre tancar-ho tot en un caixó, és que ja només fer aquest comentari segurament tindrà un pes molt gran en mi, tindrà una incidència molt gran. I per això el tema de normalització, perquè l'impacte emocional també, quantes més vegades parlo del tema, més m'acostumo també a parlar del tema, l'impacte emocional, doncs si en principi està en un 100, després anem poquet a poquet baixant una mica i em permet tornar a parlar de la persona, tornar a funcionar diferent.
0: Bé, l'Eric ens ha parlat això de muntanyes russes, ara que estarem a l'estiu i que molta gent visitarà els parcs d'atraccions, doncs que sapigueu que la vida també té això, sí, que és una muntanya russa, i mai saps allò si et toca estar a dalt o a baix o per on pararàs. Així que l'hem d'afrontar el millor possible, i sobretot jo crec que del que ens ha dit l'Eric, dues coses claus són parlar-ne i escoltar.
1: Jo l'únic la recomanació per tancar una mica, si em permet, seria que si tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar, preguntem què necessites. I a partir d'aquí, el que puguem fer.
0: I si no necessites res, estàs al seu costat i
1: ja està.
0: I ja està.
1: Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
0: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu si no ens retrobem.
1: Igualment, a vosaltres.
0: Si no ens retrobem a aquesta temporada, sí, però segurament que la propera que sí que hi serà amb nosaltres. Que vagi molt bé, adéu-siau.
1: Igualment, gràcies.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et pots fer més gran, però quan et fas gran et pots fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i l'escuma.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
4: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
6: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
7: Estàs escoltant?

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol. No és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més, i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort. Però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol, entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors...
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Ara, durant la tarda, ha sigut la recepció oficial de l'Ajuntament de Barcelona, on ha parlat l'alcalde Jaume Collboni. L'escoltem.
6: L'arquitectura té una gran responsabilitat, perquè nosaltres aquí a Barcelona, des de fa generacions, concebem l'arquitectura com una política pública, com una autèntica política pública, com una eina per fer ciutat, per fer-la habitable. Perquè l'arquitectura no només transforma edificis, que us he de dir, sinó que transforma la vida de les persones.
5: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I cap de setmana, que tot i tenir unes temperatures més baixes que el passat, segueixen sent temperatures fora de l'habitual. Per avui diumenge, això sí, s'esperen pluges al Pirineu. Ho repassem amb en Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
7: Hola, què tal? Aquest diumenge l'acabem sent una altra vegada una jornada molt càlida al conjunt del país, amb unes temperatures que s'han enfilat per sobre dels 38-39 graus a punts com Lleida, la mateixa ciutat, 39 graus i mig, o Albesa, la Noguera, 38.8. A la resta, la tarda ha estat molt tranquil·la, molt assolellada, tot i que a la zona del Pirineu més occidental han anat lliscant aquests ruixats que han afectat sobretot a la zona de l'Aran i de l'Alta Ribagorça. Demà dilluns al matí tornarà a ser molt tranquil, molt assolellat. Aquesta propera nit costarà una altra vegada de dormir, sobretot a la costa catalana. I a la tarda de demà dilluns, els ruixats tornaran a aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu, i compte, perquè puntualment inclús ho faran amb intensitat. Temperatures al migdia que es mantindran elevades. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
5: I repassem el trànsit ara mateix. Les vies amb més complicació, la C-16 entre Cercs i Bagà, en direcció precisament cap a Barcelona. També la C-35 entre Vidreres i Caldes de Malavella, cap a l'enllaç de l'AP-7. A l'AP-7 ja entre Santa Margarida dels Monjos i Olèrdola, en direcció Barcelona, 7 quilòmetres de retencions. També circulació intensa a la C-65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Maçanet-Girona, i també circulació amb congestió a la C-31 entre Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro amb 5 quilòmetres de congestió. Aquestes són les retencions més importants. Hi ha en cultura el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol a Venezuela. El recital està previst el pròxim dimarts 7 de juliol dins del cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
8: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. la música sense límits.
9: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries.

I en la nostra nòmina de perfectes desconeguts a Perifèries hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron, o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho, en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Campen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake, i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Campen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu The Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt quan el 2013 vam escoltar aquest disco que es deia Motke. Ella és Carice Fozzo i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant en aquell cas guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

Therese Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar a gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs així sonaven els Fishmans, una banda japonesa especialitzada en reggae, que com heu sentit aquí també abordava temes en clau de dub i que durant els anys 90 van tenir molt d'èxit, només al seu país, perquè fora van ser uns perfectes desconeguts. Avui els hem reivindicat aquí, a Perifèries. Com reivindiquem també a Art Low, un personatge que només va poder gravar un disc. Va morir amb 27 anys, com tants d'altres de la llegenda negra del rock. L'àlbum es deia Piper Os the Hound, el va gravar el 1976 i, com us dic, he dit, va morir als 27 anys, al 77, en circumstàncies força estranyes. Però el seu disc, aquest Piper Os the Hound, ens va deixar les pistes de que estàvem davant d'un talent realment amb molta trajectòria per endavant. Llàstima que va acabar tan abruptament. L'àlbum es diu Sad About the Times.

un altre d'aquells artistes que va morir als 27 anys i va deixar només aquest rastre, un LP de l'any 76. I també, d'alguna manera similar, però ell almenys va durar molt més temps, va viure més anys, és Duffy Power, un personatge dins de l'àmbit del pop britànic dels anys 60, que va formar part de l'escena aquella del blues anglès de llavors. És Duffy Power, un personatge que el 2011 va veure com recopilaven les seves cançons en un àlbum que es deia The Marquis Sessions i que conté una manera molt personal i particular de fer o d'entendre la música. La veritat és que és un personatge al que de tant en tant val la pena recordar.

Duffy Power, un altre dels il·lustres oblidats de la dècada dels 60 en l'àmbit britànic. Una escena que va donar molts artistes interessantíssims, però pocs que van poder sobreviure a l'èxit descomunal, llavors, de Beatles, de Rolling Stones o dels Kings, i per tant, molts van quedar enclaustrats, diguéssim, en un oblit una mica immerescut. És el cas de Michael Chapman, probablement un dels millors guitarristes del folk britànic, crescut també en aquest àmbit del blues que es feia llavors a les illes britàniques, però que encara en actiu continua mantenint un esperit i una personalitat pròpia realment impressionant. Michael Chapman.

I així sonaven els irlandesos The Stars of Heaven, un grup que va viure entre el 85 i el 90. Només van gravar dos LPs, això formava part del seu primer, que es deia Sacred Heart Hotel, i realment van deixar molt bon gust de boca, però ningú els hi va fer molt de cas, la veritat. The Stars of Heaven. I una banda més actual, més recent i també molt interessant pel que fa a les melodies i a les veus, és The Heat on the Heart. Ells són de Virgínia, són nord-americans i sonen així de bé en discos com aquest Let's Be Still.

0: procedents de Virgínia, de Richmond en concret, un sextet amb una cura molt especial per les melodies i les veus. Van néixer el 2009 i mereixen més cas del que se'ls ha fet fins ara. Com també va ser el cas de Camille Yarbrough. Aquesta dona és tot un cas molt singular dins de la música negra, dins del soul, funk, etc, etc. Camille Yarbrough se situava a mig camí entre Nina Simone i Gil Scott Heron. És cantant, ballarina, actriu, poeta, activista, productora de televisió, autora... En definitiva, un personatge molt singular que va treure un disc a l'any 1975 que es deia The Iron Pot Cooker i que, si no arriba a ser per Fatboy Slim, que el 99 va agafar una de les seves cançons i la va convertir en un hit en les pistes de ball i sobretot en els àmbits més de la música electrònica, pues encara seria una dona per ser descoberta. Camille Yarbrough va enregistrar aquest disc en l'any 1975 en què s'incluïa aquesta cançó Take Your Praise, el tema que Fatboy Slim més tard, molt més tard, va convertir en tot un èxit.
1: We've come a long, long way together through the hard times and the good. I have to say

what you were.

Un treball magnífic, aquest àlbum de Iron Pot Cooker, signat per Camille Yarbrough l'any 75. Totalment oblidada, però realment de tant en tant s'agrada rescatar aquests discos aquí a Perifèries. Com és el cas del disc que rescatem ara mateix, el tercer LP de Dean and Britta. Possiblement amb aquests noms no us digui gaire cosa, però si dic que són exmembres de dues bandes essencials de l'escena alternativa nord-americana com Galaxy 500 o Luna, potser ja us situeu una mica en el territori que trepitgen Dean Barham i Britta Phillips, és a dir, Dean and Britta, amb el seu àlbum tercer del 2008, L'Aventura.

Dean and Britta, és a dir, Dean Warham i Britta Phillips, exmembres de Galaxy 500 i de Luna. I ja marxem. L'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Ens acomiadem d'aquesta nova edició de Perifèries amb uns últims convidats. Es diuen The Concretes, venen d'Estocolm, de Suècia, i són un col·lectiu molt interessant que en el seu quart disc del 2010 ja ens deixava coses tan fantàstiques com aquesta que escoltarem i que ens servirà per acomiadar-nos. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. De moment aquesta hora tenim nombrosos punts amb aturades, no són aturades quilomètriques, però sí, sobretot vies de costa, que en aquests moments de retorn ja registren molt volum de trànsit. En el cas, per exemple, de l'autopista C32, aquí sí que per una incidència hi ha cues entre Gavà i Viladecans, és per un accident. En sentit Barcelona hi ha un carril tallat. A la via alternativa, la C31, també hi ha aturades a l'altura del Prat de Llobregat. I, de fet, més enrere, la C31 va, sobretot, molt carregada a tot el que és el tram de les costes del Garraf. En el cas de l'autopista AP7, hi ha trams intermitents de lentitud, algunes aturades, sobretot la zona de Vilafranca, en sentit nord, i la de Cardedeu, en sentit sud, més amunt també a l'altura de Sant Celoni. L'autopista de Maresme, trams de lentitud, aturades entre la zona de Sant Vicenç de Montalt i també de Sant Andreu de Llavaneres en sentit Barcelona. A l'autovia 2, en aquest cas del tram de Copons, uns 2 quilòmetres, en aquest cas pel tram afectat per obres en aquesta autovia, sentit Barcelona. Puntualment a Malla, a la C-17, per un vehicle variat en sentit Barcelona. I també lentitud amb aturades baixant per la C-16, el tram entre Guardiola de Berguedà i la 9 de Berguedà i més avall també a l'altura de Cercs. És tot de moment. Bona tarda.
1: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Durant aquesta tarda s'ha fet la recepció oficial de l'Ajuntament, on l'ha presidit Jaume Collboni. Ja en plena de successos, dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que anava en contradirecció i que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El vehicle escapó la fugida en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. I en plana internacional, l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols del dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. I és que des del Ministeri d'Afers Exteriors de José Manuel Álvarez, elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts. I en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
7: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
6: Utilitat, no? Que funcionen.
8: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
6: Sergi, tu portes ulleres.
7: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
6: Clar.
7: I després les de la IA.
6: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
7: 300 euros.
6: Jo pensava que més, eh?
8: Jo em pensava que molt més.
7: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
8: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
5: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
9: Un,

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Us oferim un especial del nostre convidat sonor. Avui tindrem la visita d'un dels nostres i vindrà molt ben acompanyat. 12 cordes, les de dos dels seus guitarristes de referència. Sessió magistral d'elegància i estil amb Gabor Szabo i Wes Montgomery. A les portes de l'estiu, ventilant acords i arpegis amb discreció... Perdó, amb distinció jazzística, que també pot ser una manera de ser discret. Aquí teniu aquesta edició especial del Sound denominada Enric Almar ens presenta Wes i Gabor. Som-hi, pops.

0: Sound System edició 904, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la porta del convidat sonor i aquí tenim, doncs, tenim l'Enric Almar, un vell amic del programa i que farà un... farem... bueno, en tot cas, ell farà un trio amb el Wes Montgomery i Gabor Szabo des d'aquesta secció de convidats.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: aquí estem avui amb el convidat sonor, que és l'Enric, que no és la primera vegada que ve el programa, ni molt menys, i que avui aquí li toca fer anava a dir de mestre de cerimònies, ben bé, ens presentarà aquesta parella. Podríem dir que tenim dos guitarristes avui a la taula, però a la taula en tenim tres, realment, perquè l'Enric, a la seva manera, també és guitarrista, perquè mentre toca la guitarra, és guitarrista. Això està claríssim, no? I, per tant, persona adequada per presentar dos guitarristes que per ells són referents, com hem dit abans en la introducció, i no queda res més que presentar no només a l'Enric, que ja està presentant.
1: Hola, Enric. Bona tarda.
0: Aquest parell d'aquest hongarès i aquest nord-americà, que és el Gábor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Què ens podries dir? Anirem destriant durant el programa, però ara d'entrada, de l'un i de l'altre, què és el primer que et ve al cap?
2: Mira, d'entrada, són dos guitarristes d'estils força diferents, bastant diferents. El Gábor Szabo és hongarès i el Wes Montgomery és americà. Llavors, el Montgomery sí que s'ha centrat jazz, bebop, hard bop, tot això. I el Gábor Szabo sempre li ha quedat aquella reminiscència dels anys que va estar, els seus anys fins a Hongria, fins que va haver de marxar per l'invasió soviètica, doncs es va exiliar als Estats Units. Als Estats Units, ell, el Gábor, doncs, va estudiar a Berkeley, va tocar amb la banda del Chico Hamilton i, a més, va agafar experiència en diferents grups i es va entrar una mica també en moments doncs, amb el pop, jazz, latin, o sigui que va ser bastant divers, però sempre tenia aquell punt del folk hongarès, per dir d'una manera, no? Aquell fons hongarès.
1: Llavors, avui el que farem... Has fet una tria, són 10 temes.
2: 10 temes, sí.
1: I n'escoltarem un del Gábor, un del Wes.
2: Serà
1: com un...
2: Alternats.
1: Un duel, però a veure...
2: Inclús per veure les diferències de cada
1: sí.
2: un.
1: I comencem pel Gábor Szabo. Veig que aquí un disc del 1966, Bill Binder, i la cançó Gypsy Queen, i aquí potser podem parlar breument, perquè...

0: El programa va comprimit, com sempre, que hi ha l'arrel magiar-gipsi amb aquest tema.
1: I, a més, latin, en el sentit de que aquest tema resulta que ell estava tocant, esperant la gravació a l'estudi, estava sol, i anava fent un ritme, i llavors van arribar els altres músics i van trobar allò interessant, no? I aquest tema resulta que Gypsy Queen, Santana, quan el va sentir, és al final, Santana el va adoptar el ritme de Gypsy Queen al final del Black Magic Woman.
2: Sí, que hi ha un canvi.
1: Hi ha un canvi. El final del Black Magic Woman és el tema de Gypsy Queen. I llavors el Santana, inclús amb un disseu del 2012, la Shape Shifter, va composar un tema que es deia Mr. Zabo. O sigui que hi va tenir certa bastanta relació, no?
0: Doncs anem a escoltar aquest primer track que ens porta avui l'Enric, Gabor Zabo.

0: Doncs sí, sí, hem vist clarament les reminiscències, reminiscències del que després va ser Santana, en aquest cas, perquè aquest està tal com...
1: L'original és ell.
0: Claríssim. Sí, sí. I aquí hi ha una bona formació, a més a més. Sí. Una bona formació en aquest tema.
1: Repassem-la ràpid. Mira, ràpidament, Chico Hamilton a la bateria, Ron Carter al baix, i les percussions, Víctor Pantoja i Willy Bobo. I Gabor Sova, doncs...
2: Jo tenia aquest to llatí. Sí. I ara, ens anem cap a en Wes.
1: Wes, vinga.
2: També estem a l'any 66 amb el disc Easy Groove, i la cançó que escoltarem és Wes Tune.
1: Exacte. Sí, sí, doncs el Wes Montgomery, aquest tema... Els primers anys a Montgomery tocava amb els seus germans, amb dos dels seus germans, que eren el Buddy i el Montgomery. Hi ha diversos discos editats d'ell, tots dos, aquest n'és un. I el Montgomery, explicant-ho així una mica la història, per sobre, ell tenia 7 fills, llavors treballava en una fàbrica de nit, treballava tot el dia a la fàbrica i havia de mantenir la família. Aquí, abans que res, deixar clara una cosa, el Montgomery no va tocar mai drogues ni alcohol.
0: Bueno.
1: No va tocar res, això. Ell, senzillament, doncs, treballava i a la nit assajava. I d'aquí ve, perquè vaig estar veient en un vídeo sobre la seva vida, i se li pot donar validesa, perquè va ell, per no molestar els veïns, va tocar amb octaves. Perquè així a la nit no molestava. Per no molestar els veïns i no fer ni la família ni això, doncs els moments que tenia, bàsicament, va introduir la manera de tocar per octaves, no?
2: Doncs escoltem aquest West Tune i nosaltres sí que no ens molestarà, al contrari, ens acompanyarà.

0: Doncs hem tingut aquí el Wes Montgomery, el primer tema d'avui del Wes Montgomery, aquest Wes Tune, aquesta cançó d'en Wes, i estem a l'any 66 i ara saltarem al 67 a través d'en Gabor Szabo.
1: Sí, aquest disc està gravat, aquesta cançó, o aquesta cançó està gravada en directe al Jazz Workshop de Boston, a l'abril del 67, quan ell estava ja, bueno, evidentment, estava als Estats Units, i va gravar aquest disc i també té... Hòstia, és interessant perquè ara escoltem una bossa nova. I amb l'estil Gabor. No, és inconfusible.
2: La bossa es diu Overquinho.
1: Overquinho.
2: I el disc és de Sorcerer.
1: De Sorcerer.

0: doncs avancem amb el Gabor Szabo i amb Wes Montgomery, però tots dos ben aparellats aquí, perquè tenim el mestre Enric que els aparella per la via civil, eh? No, tampoc és un casament del tot, però com a mínim els ajunta avui i ens els ofereix aquí ben embolicats. Hem escoltat aquí una altra incursió en el món, en aquest cas, en el món de la música brasileña, i és curiós l'efecte de que en Gabor Szabo venia d'Hongria i ens ha ofert dos parells de temes amb connotacions clarament llatines i en aquest cas brasileres. I ara recuperem el Wes Montgomery.
1: Sí, recuperem, a més amb una cançó aquesta ja mundialment famosa i també amb aires sud-americans, llatins també, i és la balada, una de les més versionades del Bésame Mucho, de la Consuelo Velázquez.
2: Balada o bolero?
1: Bolero.
2: Estaria
1: més amb un bolero, sí. Llavors el Wes Montgomery hi dona la seva versió.
2: I a més, aquí fem un salt una mica enrere, ens hem anat l'any 63, del disc Boss Guitar, i...
1: Trio. Els músics tenim el Wes a la guitarra, Mel Ryan a l'orgue i Jimmy Cobb a la bateria.
2: Som-hi.

0: Doncs després del Montgomery, tornem en el Zabo i aquesta vegada hi anem directament per la via de Budapest.
1: Exacte. Ell, a l'exili, va estar molts anys als Estats Units, però realment tenia el desig de tornar a Hongria, no? I pogués quedar molt i gravar, perquè, a més, d'aquí al final passarem aquest tema i un altre que també està gravat a Hongria, i tots els músics són húngars. Ell en coneixia alguns, o sigui que va trucar amb els músics d'allà, no? Tenia moltes ganes, i llavors aquest tema està gravat concretament en directe al Hilton Budapest del gener del 78. I crec que és un tema molt potent i molt, molt maco, un tema molt, molt, molt agradable.
2: El tema porta per títol Concord, i hem dit que això és de l'any 78.

0: De les sorpreses del Gábor Szabó, i és que justament quan torna a Budapest ens presenta un grup format integralment per hongaresos, i la resultant és música molt llatina, una orientació clarament llatina, sí, sí, i agitanada.
1: Totalment.
2: I ara tornem a Mangués, Wes Montgomery, del disc Full House del 1962. Aquí podríem parlar, entre altres coses, dels músics que escoltarem acompanyant amb en Wes Montgomery, Enric.
1: Home, doncs mira, aquí els tenim. Johnny Griffin, saxo tenor, Winton Kelly, piano, Paul Chambers, baix, i Jimmy Cobb, bateria. En fi, que...
2: Estem parlant...
1: Què més dir?
2: Una bona part...
0: Home, és la rítmica de Kind of Blue. Ja t'està dit.
1: Doncs ja està.
2: Està gairebé tot dit. O vols afegir alguna cosa més?
1: No, ja, ara això ho afegiran ells.
2: Això, no? Doncs el tema en qüestió es diu SOS.

0: bé, molt bé. Hem tingut aquí en el West Montgomery i continuem aquesta partida amb el Gabor Zabel. Un altre tema de l'any 66, que també té un títol interessant, no?
1: Sí, el títol és Bang Bang, i és un tema que va fer famós bastant, amb bastants anys enrere la Cher. El tema és del Sonny Bono. I és un tema, la veritat, molt divertit, molt curiós, i a més tocat pel Gabor, doncs encara li dona més enigma, per dir-ho d'una manera. Un tema molt divertit, la veritat.

Som Stereo 2. Som Sound System. A programa arxiu, espai sonor definitiu. Busca'ns a stereo2soundsystem.blogspot.com.

0: Doncs sí, sí, una incursió del Gabor Szabo al món del pop, sí, tota una certa orientació folk i tot, un tema bastant curiós. I ara tornem al Wes Montgomery, de l'any 60.
1: Bueno, tornem als seus moments. Bueno, ha tingut molts de bons moments, no? Fem un tema, un blues, com diu el títol, re, natural blues en re.
2: Això... És d'un disc que es diu The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery.
1: Wes Montgomery, sí. Sí, sí. I és bastant, bastant antic.
2: Quina formació el trobarem?
1: Aquí la formació és el Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al baix i Albert Heath bateria. O sigui, també...
2: Albert.
1: Un senyor.
2: Albert. Escoltem aquest blues natural.

0: Hem escoltat a Wes Montgomery amb aquest blues d'en Rei Natural i dir que, bé, això comença a anticipar que s'acosta al blues i, per tant, segur s'acosta a la Festa Major i s'acosta Blues Cristòfol.
1: Sí, sí.
0: Tota tot una iniciativa del Sound System.
1: Sí, com cada any. Així ja en parlarem una miqueta més endavant. Ara anem cap als dos últims temes, la recta final del Sound, amb en Gabor i en Wes. I ho fem primer amb en Gabor, un altre cop des de aquella gravació que va fer a Budapest, sí. Enric, però ens en anem a l'any 74.
2: 74.
1: I, a més, lligarem, que serà el llacet final del programa, i ho farem també amb en Wes, lligarem Gabor, Wes i Beatles.
2: I Beatles, exacte, i ara podrem sentir el perquè de tot això.
1: Doncs comencem per el tema My Love, tocat per Gabor Szabo.
2: I voldria afegir, cantat per Kathy Cobb.

0: Doncs molt bé, perquè hem escoltat aquí el My Love, això era un disc d'una cançó coneguda i que va ser un número a Anglaterra després de la separació dels Beatles, amb un dels discos en solitari de Paul McCartney. I ara utilitzem el mateix Paul McCartney, li afegim en Lennon i el resultat és un tema històric.
1: Un altre, Eleanor Rigby, els Beatles.
2: Això és del 67 i fins i tot el nom del disc també fa referència
0: a un tema del Sgt. Pepper.
2: Sí. Sí, ho tenim tot perfecte per acabar.
1: Pues mira, acabem amb Beatles, amb Montgomery, amb Gabor, i amb guitarres i amb bona música.
2: I amb la Eleanor Rigby.
1: Okay.

0: Doncs sí, sí, això és el Sound System, ha estat el Sound System, seguirà sent el Sound System, el 904, i avui hem tingut aquí a tres guitarristes. Hem tingut l'Enric Almar, que ha vingut sense la guitarra, però ha vingut ben acompanyat amb dos guitarristes amb les seves guitarres, com era en Gabor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul, guitarra en un costat, avui amb l'acompanyament especial i excepcional de l'Enric. Gràcies, Enric.
2: A vosaltres.
1: I el gran Xavier Traït, pilotant el sistema sonor. Arribat a aquest punt, només podem dir fins al proper sound.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes respecte a les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, que no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament per aquestes dates, molts municipis del país convoquen manifestacions per reivindicar les desigualtats encara presents. Un d'ells és Terrassa, on tenim en directe des de Ràdio Municipal de Terrassa el Martí Paola. Molt bona tarda, Martí.
2: Bona tarda, salutacions des de la plaça Vella, que és on es troba la manifestació de l'Orgull. Però permeteu-me que avui comenci aquesta connexió explicant-vos una història. És la història d'un noi de Terrassa que vaig conèixer fa un temps a Barcelona i un dia em va confessar una cosa que, la veritat, no he pogut oblidar mai. Em va dir que marxar a Barcelona no només li havia obert les portes per dedicar-se a les arts escèniques, sinó que també li havia permès viure la seva orientació sexual amb una sensació de llibertat que, segons ell, encara no havia acabat de trobar aquí. No perquè Terrassa fos una mala ciutat, sinó perquè, com passa a moltes persones, l'anonimat d'una gran ciutat li feia més fàcil ser ell mateix. I aquesta no és només la seva història, és també la història de moltes persones que al llarg dels anys han sentit la necessitat de marxar del lloc on havien crescut per poder viure amb més naturalitat qui són. Però això està canviant, i així ens ho explica la Iris Pasqual del Fomis Pride.
3: No, fa uns anys no era com molt viable, no? Es sortia aquí al carrer al mig i fer una festa amb tota la llibertat del món i gaudir dels amics, les amigues, els veïns i les veïnes. I nosaltres el que volem és que d'aquí uns anys les pròximes generacions ho tinguin encara molt més fàcil i molt més còmode i ja que sigui algo supernormal.
2: Avui, precisament, aquesta és una de les idees que planegen sobre aquesta manifestació de l'orgull LGTBI de Terrassa. Que ningú hagi de marxar de lloc per sentir-se lliure. Que qualsevol persona pugui estimar normalitat allà on sigui.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Que així sigui.
2: A vosaltres.
1: Ja en trànsit, les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan, encara que hi ha un punt especialment sensible, l'AP7, sobretot entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, i també a la confluència entre aquesta via i l'AP2, on s'acumulen retencions en els devenint de les dues branques. També la que té molts problemes és la C16 entre Cercs i Berga, on també hi ha moltes complicacions. I això en el que és en plana de trànsit, perquè en esport ràpidament Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta a Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
6: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
7: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'Escola Popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Tony Modulation.
8: Una persona de lo más particular.
9: Recuerda hablar lo menos posible.
10: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia. Podria dir que...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. Segons ha avançat la periodista Anna Poncilla, ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Partaulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resulta de mort. I les carreteres catalanes han acumulat durant aquesta tarda retencions generalitzades, coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Tot i que aquesta hora ja minven aquestes retencions, repassem l'estat amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona nit.
5: Bona tarda. De moment, aquesta hora, tot i que va estirant, millorant a poc a poc la circulació, encara hi ha força volum de retorn d'última hora de diumenge, de cap de setmana. Es nota, sobretot, encara a diferents trams de l'autopista AP7, sobretot en el tram sud, a la zona del Vendrell, també a Banyeres del Penedès o a Vilafranca, en sentit nord, i en el tram nord de l'autopista AP7, a la zona de Massanet, en sentit Barcelona. A la C16 encara molt volum de trànsit aquesta tarda, a la zona de Guardiola de Berguedà, fins pràcticament la 9 de Berguedà, i també més avall, a l'altura de Cercs, tot plegat també en sentit sud. Altres vies de la costa que encara presenten molt volum de trànsit són la C31, a Platja d'Aro, en sentit Llagostera, la C32, a la zona de Gavà, Viladecans, d'entrada de Barcelona, i també la C31, tant a les costes del Garraf, a les Sitges, com més endavant l'últim tram del Prat de Llobregat. A l'autopista Maresme també encara molt de trànsit, a diferents trams, de forma freqüentada, entre Arenys i Llavaneres, d'una banda, i també entre Cabrera i Premià, tot plegat en sentit Barcelona. És tot. Bona tarda.
4: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Unes 200 persones s'han manifestat avui precisament pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGTBI aplega diverses entitats del col·lectiu i han denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. Ja en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi del ciclisme en ruta d'Espanya. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
6: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Avui, últim programa de la temporada. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Vilafranca torna a hoquei lliga masculina.
1: Un any després del seu descens, ha aconseguit l'ascens superant el play-off davant del Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva s'ha imposat per 6-4. Una eliminatòria que estava aturada pel recurs que el Manlleu havia presentat al Tribunal Administratiu de l'Esport i que divendres es va resoldre.
0: Catalunya perd davant Gran Bretanya al Nou Congost.
1: La selecció catalana de bàsquet dirigida per Jaume Pons Arnau ha cedit per un ajustat 74-76. Catalunya està dominant en tot moment, però en el darrer període un parcial de 18-26 ha capgirat l'electrònic. Gerard Fernández ha estat el més destacat dels catalans amb 10 punts i 4 assistències. Feia 3 anys que Catalunya no jugava.
0: Pau Moreno s'imposa a l'Sky Epic Trail.
1: L'any passat s'havia quedat a tocar del títol arribant en segona posició, però en aquesta edició el català ha estat el més ràpid. L'Sky Epic Trail són 24 quilòmetres amb un ascens positiu de 1.900 metres a la vall de Boí. La madrilenya Dalia Alonso s'ha imposat en la categoria femenina.
0: I Marcel Camproví, campió d'Espanya en ruta.
1: El ciclista català s'ha imposat al campionat d'Espanya en ruta que s'ha disputat a Sabinyàn-Nigo aquests dies, i on ahir Mireia Benito va proclamar-se campiona en aquesta mateixa prova. A banda de Marcel Camproví, un altre català, Joel Nicolau, també ha pujat al podi. En segona posició és el primer títol per Camproví.

0: Avui, doncs, l'eliminatòria de play-off d'ascens s'ha acabat resolent a la poliesportiva de Vilafranca. El Vilafranca s'havia avançat en el partit de nedadors 2-3 davant del Manlleu i avui ha tornat a guanyar el Vilafranca per 6-4, per tant, un global eliminatòria de 9-6 favorable al conjunt vilafranquí, que puja novament a l'hoquei lliga masculina després d'un any. L'any passat havia perdut la categoria.
1: Un partit que hem pogut seguir a les plataformes, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit escoltàvem el jugador del Vilafranca, Roger Martí, doncs ben content per aconseguir l'ascens, i Roger Codinach, del Manlleu, crític amb tot com ha anat aquestes últimes setmanes.
2: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició, i aquí està el resultat. Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
3: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure, i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem. Per la situació, mentalment havíem de parar. La gent, els advocats, ens van dir que això aniria per llarg. Els antecedents deien que el TAT tardaria més de 2 setmanes i sembla que hi ha hagut presses, que hi ha gent que ha ficat presses per jugar-ho.
1: Doncs la Vilafranca, que puja a hoquei lliga masculina, felicitats al conjunt del Penedès, igual que el Lloret, que ja havia aconseguit aquest ascens. Veurem què passa amb la plaça de l'Igualada B. I a tot això, un parell de punts del mercat d'hoquei patins. El jugador de l'Igualada, Joel Roma, signa per 2 anys amb el Voltregà. I d'altra banda, el Caldes, en aquest cas el femení, ha anunciat que Jasmine Schuller no continuarà a l'equip. I l'hoquei patins català manté l'hegemonia. Les competicions domèstiques, temporada històrica per l'Igualada, que ha tornat a guanyar l'hoquei lliga masculina 29 anys després, i també per el Vilassana, que ha sumat la primera hoquei lliga femenina i ha revalidat el títol de Copa. El Lleida va guanyar la quarta Eurocup de la seva història en una temporada amb comiats de noms importants de l'hoquei català, com ara Berta Busquets, Anna Casarramona, Maria Porta, Ogep i Selva, entre d'altres. En resumeix la temporada de l'hoquei patins l'Anna Freixa.
0: Dinou anys han hagut de passar per tornar a veure l'Igualada campió de l'hoquei lliga masculina. La gran temporada dels de Marc Muntaner finalitzava amb un play-off èpic, superant el Barça a semifinals i remuntant la final davant el Liceo després d'encaixar 2-8-2 a Riazor, que et desmunten anímicament, empatar la sèrie a les Comes i guanyar el 5è partit als penals a Riazor, i això els acabava donant el merescut títol. La rua pels carrers d'Igualada va fer reviure aquells anys històrics a la ciutat igualadina. És el president Manel Burón.
4: Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria! Des de fa 13 anys i vam creure que era base, i d'això tenim fruits. No només avui, que és l'hòstia, sinó també aquest any el segon equip ha guanyat la Copa de la Princesa i ha guanyat la Lliga Plata Sud.
0: Lleida ha acaparat la resta dels grans títols de l'hoquei patins català aquesta temporada amb el doblet del Vilassana i la World Skate Europe Cup de Lleida, la 8a seguida per un equip català i la 4a dels lleidatans. Mai abans cap equip havia aconseguit 4 títols en aquesta competició. És Jordi Badia, jugador lleidatà.
5: Jo n'havia viscut com a base, ho havia vist des de fora, sabia el que significa guanyar un títol europeu aquí a Lleida, i ara ho podré disfrutar jo, perquè encara no en soc suficientment conscient.
0: El Vilassana ha estat l'únic equip català amb doblet aquest curs, fent valer el seu paper de favorit en totes les competicions. A la revàlida de la Copa de la Reina s'hi ha afegit una hoquei lliga Iberdrola que es converteix en la primera del conjunt lleidatà. 2 títols més, que sumats als 3 de la temporada passada, amplia 5 copes aconseguides en la curta història del club. La lliga va ser especial per les jugadores i perquè era la darrera que ha aixecat la seva capitana, Maria Porta. Amb ella i la seva germana va començar tot a Vilassana.
6: Una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió, que van començar posant la cadestra...

0: del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs fa goig veure el pavelló de Vilassana ple.
1: I no és l'única que retira. Ha estat una temporada en què hem gaudit els darrers minuts de grans jugadors a la pista. El d'un dels pilars del Palau, Berta Busquets, amb 3 Champions o 5 hockey lligues, entre altres.
2: Que penso en el meu pas pel hockey i dic, ostres, és que t'has buidat, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc, perquè el hockey m'ho ha donat tot.
1: I el d'Anna Casaramona, una jugadora que ha marcat una generació passant per Manlleu, Voltregà, Gijón i Palau, amb 4 Champions i 7 hockey lligues al seu extens palmarès.
3: Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència que s'ha fet tota una vida, que me l'enduc, i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
1: Les dues s'acomiadaven aixecant un darrer títol, la Lliga Catalana amb el Palau, tancant un cercle guanyador. També retira Jepi Selva, però el seu Calafell acabaria caient a la final de la Copa del Rei davant el Liceo i a la final de la World Skate Europe Cup contra el Lleida i finalment sense títol, tot i tenir-ho a tocar. Vinyet Flix, Aleix Esteller, Eric Vargas o Pablo Álvarez també s'han acomiadat aquest curs. En Pablo Álvarez, el Barça tanca temporada amb un únic títol, la Supercopa, i havent quedat a tocar del gran objectiu del club en els darrers anys, la Champions, on va caure a la final contra el Porto. Les sensacions de Ricard Ares, tècnic blaugrana.
4: Estic molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip, i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
1: Sense cap descens català, l'hoquei Lliga Iberdrola, i amb l'ascens del Mataró, l'any vinent la categoria comptarà amb un català més. Les mataronines, amb el Albert Larré al capdavant, tornaven a la màxima categoria un any després, en l'any del comiat de Larrea.
5: Una alegria immensa perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
1: I el Vilafranca, després d'un play-off d'ascens atropellat per aturades, per recursos, acaba aconseguint ser, juntament amb el Lloret, nou equip d'hoquei Lliga masculina. Els vilafranquins tornen un any després.

0: 9 i 14 minuts, vinga, parlem també de bàsquet, i és que avui ha tornat a jugar la selecció del nostre país, la selecció de Catalunya.
1: Sí, feia 3 anys que no ho feia, ha acabat perdent Catalunya en aquest duel al Nou Congost de Manresa davant Gran Bretanya. Havia estat dominant durant bona part del partit, però en el darrer període doncs, les coses s'han canviat i ha estat Gran Bretanya qui ha pres l'avantatge al marcador per acabar guanyant de 2 punts de diferència, 74 a 76.
0: Ha estat el Nou Congost, el nostre company de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Més de 2.500 persones s'han acostat al Nou Congost per animar la selecció catalana, un duel que els britànics han fet servir com a preparació pels enfrontaments de classificació del proper Mundial. El primer quart ha estat un intercanvi de cistelles que ha acabat amb un 22-20 al marcador. Jaume Lobo, jugador del Gestia Menorca, ha liderat l'equip en els primers minuts anotant 5 punts. Al segon quart s'ha mantingut la igualtat i l'efectivitat de Lobo des del triple i les penetracions de Pep Busquets han estat les principals armes ofensives del combinat català. A la mitja part, el resultat era de 39-32 favorable als quadribarrats. A la represa ha aparegut Gerard Fernández. El jove talent manresà s'ha enfilat fins als 10 punts per mantenir Catalunya per davant el marcador. Als minuts decisius, Gran Bretanya ha premut l'accelerador, liderats per les seves estrelles Cal Whittle i Miles Hayson, que han començat el darrer període capgirant el marcador amb un parcial d'11-0. Un triple de Pep Busquets ha trencat el mal moment català. El gironí, conjuntament amb Guillem Vives, han liderat la reacció catalana, que ha tornat a situar-se a només 2 punts quan quedava un minut de partit. El base badaloní esperava poder jugar més sovint amb la selecció catalana després del partit.
3: Sí, ja et dic, crec que el grup que estàvem aquí, tant els que hem jugat com els que no hem jugat, i inclús jugadors que no han pogut ser-hi, té ganes de competir junts perquè ens ho passem molt bé, perquè és un grup amb un segell únic i ens fa molta il·lusió jugar aquests partits. Llavors, ojalà se'n puguin fer més, ja l'he dit al pressi i, com he dit, fer-ho una mica més atractiu i la gent s'enganxi perquè són partits junts.
2: Falta de 30 segons, l'exjugador manresà Luke Nelson ha pispat una pilota a camp propi per fer 2 punts claus que deixaven els britànics amb 4 punts d'avantatge. Vives ha tornat a aparèixer a prop per fer un triple en suspensió espectacular que deixava els catalans a un sol punt amb 25 segons restants. Ha aparegut, doncs, el Nou Congost per convertir el pavelló en una olla a pressió. I els britànics han fallat des del tir lliure, però Lluís Costa ha fallat també l'última cistella i els britànics han guanyat 72-74. El seleccionador Jaume Ponsarnau posava en valor el treball dels seus jugadors.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria. Una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme per la federació, per la Generalitat, per TV3, per tothom que hi ha ficat la seva cullerada. Doncs ja és molt important. I els jugadors, no? que és difícil, és un moment difícil. Alguns per compromisos no hi han pogut ser, altres per els compromisos de FIBA, altres per lesions. Ha costat una miqueta fer el roster, però la gent que ha vingut amb moltes ganes, molta il·lusió, i el que han demostrat un compromís enorme.
2: Ara el repte de la Federació Catalana de Bàsquet és consolidar aquest partit de la selecció de manera més habitual, esperant que jugadors i afició no hagin de tornar a estar 3 anys sense poder gaudir.
0: Més bàsquet, i és que ha estat una temporada agradolça per a l'esport de la cistella català. Els 5 equips de la CB mantenen categoria, però un any més el Barça s'ha quedat en blanc, tot i el retorn per uns mesos de Xavi Pascual. La penya de Ric Rubio ha fet gaudir l'afició verd i negra i ha tornat a la Copa o als play-offs, però es va endur la decepció de no classificar-se per la final a 4 de la Champions que es feia a Badalona. Això i molt més, tot el que ha passat al bàsquet aquesta temporada, ens ho explica Jordi Cochran.
5: La temporada basquetbolística dels equips catalans a l'ACB i a la Lliga Femenina ha estat molt intensa. En categoria masculina, el Barça ha quedat subcampió de la Lliga després de perdre la final contra el València. Una fita que poc es podia imaginar a principi de temporada, però amb la destitució de Joan Peñarroya i l'arribada de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana en el mes de novembre, l'equip va canviar la dinàmica.
6: Content d'estar aquí, content de tornar a la meva casa, i les primeres impressions són bones. Al final, el primer dia conduint cap al Palau era una sensació que ja havia viscut i que tornava a reviure, i una sensació molt maca. I a partir d'aquí ens hem posat a feina, no? Molta feina.
5: Tot i la millora en el rendiment, els blaugranes van arribar a la final de l'ACB amb la força mínima, mentre que el València va ser molt superior.
6: hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota del marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap.
5: Un València que també va ser el botxí de la penya a la semifinal. En la temporada dels badalonins va tenir molta importància a la Champions, en què la ciutat de Badalona va ser la seu de la final a 4. Els verdinegres, però, es van quedar a les portes de jugar-la amb l'eliminació als quarts de final contra l'AEK d'Atenes. El conjunt dirigit per Dani Miret es va refer i, després de superar el Baskonia, va plantar cara contra el València.
7: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment, com a grup.
5: El Manresa, amb la permanència sota el braç amb força antelació, va començar a pensar en Europa de cara a la temporada vinent, tot i que el tècnic Diego Campo no volia distraccions.
8: Aquestes victòries i Europa, perquè tot això no sabem el que passarà en el futur. Qui sap quals són les posicions, o qui jugarà o no jugarà, o un vol apuntar-se o no. No, això és demasiada ansietat per nosaltres.
5: Els manresans disputaran l'Eurocup l'any vinent després d'obtenir la invitació per una temporada. Per tancar els equips catalans de l'ACB, Girona i Lleida van complir l'objectiu de la permanència. Sentim els tècnics dels gironins i lleidatans, Moncho Fernández i Gerard Encuentra.
9: Ha representat molt perquè hem pogut començar temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, doncs arribar al final de la temporada fent el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
10: Vindre aquí amb els deures fets, doncs ja és una victòria, no? Perquè vindré a Múrcia, segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, doncs ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final.
5: Qui recordarà per sempre aquesta temporada és l'Uni Girona. Per primera vegada en la seva història es va classificar per a la final a 6 de l'Eurolliga, en què fins i tot van disputar la semifinal. Així en va parlar el tècnic Roberto Íñiguez.
11: Creo que va ser un día histórico, ¿no? Porque estamos en el top 4 de Euroliga, entre los 4 mejores de Euroliga, ¿no? Y llegar hasta aquí es muy difícil. A veces da la sensación que lo han hecho fácil, pero es muy complicado.
5: El somni europeu va acabar amb la derrota contra el Fenerbahçe, l'equip al qual seria el campió. Una derrota, però amb l'orgull intacte, per competir de tu a tu per a la jugadora gironina Ainhoa López.
12: Hem intentat donar la cara, ho hem somiat durant els primers minuts, no, que estàvem allà sòlides, el pla de partit l'hem seguit i estava sortint bé, i poder després ens han passat, faltat una miqueta de forces per seguir així, i al final és un bon equip, et penalitzen, estàvem molt acertades en el tir exterior i davant un equip així pocs fer.
5: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona va caure eliminat a les semifinals contra el València per tan sols un punt de diferència en eliminatòria disputada a partit d'anar i tornada. Per altra banda, el Cadí-la-Seu va certificar la permanència a la Lliga Femenina, no exempt de nervis fins al final. Va haver-hi canvi a la banqueta amb la destitució d'Isaac Fernández i l'arribada de Pepe Vázquez el mes de març. Una substitució que va tenir l'efecte desitjat amb la salvació aconseguida la penúltima jornada. Vázquez continuará como técnico del Cadí-la-Seu la temporada vinent.
13: Pues en este mes y medio largo que he estado aquí, la verdad que he encajado muy bien, como ya he dicho, he encajado muy bien en la ciudad, he encajado muy bien con el cuerpo técnico, he encajado muy bien con el grupo de jugadoras, he encajado muy bien con la afición.
5: A la Lliga Femenina Challenge, el Lima Horta va disputar el play-off d'ascens a la màxima categoria, però va perdre en els quarts contra Unicaja Mijas. En canvi, el Sant Feliuenc va quedar cuer i va perdre la categoria. Una plaça que va intentar aconseguir el GEC en el play-off d'ascens, procedent de la Lliga Femenina 2, però les gironines van perdre la semifinal contra el Lleó. Viladecans i Almeda es mantenen a la categoria. Pel que fa a la segona FEP, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet va aconseguir la permanència, mentre que l'OMS Mataró i Salou van descendir. El Prat és el representant català que va aconseguir l'ascens procedent de la tercera FEP.
0: 9 i 24 minuts i una altra notícia destacada en aquest diumenge. Ahir us explicàvem que Mireia Benito havia guanyat el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. De fet, també havia guanyat prèviament contra el rellotge, havia aconseguit el bicampionat en aquests campionats que s'estan fent a Sabiñánigo. Doncs avui ha estat el torn d'un altre català, Marcel Camprubí.
1: Sí, el barceloní ha aconseguit la primera victòria de la seva carrera a Sabiñánigo i s'ha proclamat campió estatal en ruta contra tot pronòstic. Just darrere de Camprubí ha entrat un altre català, el ciclista de Llofriu, Joel Nicolau.
0: Déu-n'hi-do, l'estat de forma dels ciclistes catalans, tant masculins com femenins, amb Mireia Benito, amb Paula Blasi, i en aquest cas, amb aquest doblet, Marcel Camprubí, primer, i Joel Nicolau, segon, en aquesta prova en ruta dels campionats d'Espanya de ciclisme que s'estan fent a Sabiñánigo. Marcel Camprubí, en arribar, deia això.
14: No lo termino de asimilar ahora mismo, pero yo creo que en el paso de los días lo voy a ir asimilando. La verdad que ha sido increíble, venía con confianza de Suiza, sabía que la forma estaba bien. Al final es una carrera muy abierta, muchos equipos y siempre hay dudas, ¿no? Pero he confiado y me la podía llevar a casa.
0: Una Marcel Camprubí que explicava també quina ha estat una mica l'estratègia al tram final de la cursa per aconseguir aquesta important victòria.
14: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
0: I altres notícies destacades d'avui. Laura Heredia ha repetit medalla de bronze a les finals de la Copa del Món del Pentatló que s'han fet a Budapest. Ara fa 15 dies, recordem, també a la capital hongaresa, Heredia s'havia convertit en la primera atleta estatal en guanyar una medalla en aquesta modalitat. Doncs avui ha repetit. I un altre nom propi del diumenge, un dia després de batre el rècord estatal dels 54 metres braça, el nadador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Pladevall, ha superat la plusmarca dels 100 metres per només una setmana. L'ha deixada en 1 minut i 30 centèsimes. Un altre rècord, els 200 metres lliures, ha estat el del nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, que ha deixat la nova plusmarca en 1 minut 47 segons i 10 centèsimes. Un Hoek que ja havia batut aquests dies el rècord també dels 100 metres. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem repassant el que ha estat la temporada i també l'actualitat del dia aquí a l'Enjoc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
5: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: Recargar.
9: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es eso?
13: Funky Tracks Radio.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Temporada històrica del Barça d'handbol, que ho ha guanyat absolutament tot. Liga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana i la joia de la corona, la 13a Champions de la història de la secció i la número 50 de la història del club. El retorn a Europa del Granollers i els ascensos d'equips com Sant Cugat, Mataró, Sant Martí Adrianenc o Garbí Palafrugell són altres fites destacades de l'handbol de casa nostra aquesta temporada. Ens en dona més detalls Jordi Cervantes.
2: L'handbol queda marcat per la temporada per emmarcar del Barça. La 2014-2015 ja ho va aconseguir, alçant els 7 títols en joc: Champions, Mundial de Clubs, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Supercopa i Supercopa Ibèrica. La combinació entre joves talents i la saviesa dels més veterans ha provocat una tempesta perfecta sota la direcció de l'entrenador Carlos Ortega. Dani Fernández, format a la base del Barça per més tard marxar a Alemanya, tornava al Palau per fer realitat el seu somni.
3: Amb això he penjat el coll i he dit que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament, jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí a recolzar-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells i això també és molta part seva.
2: El Fraikin Balomano Granollers tornava a fer un curs excel·lent, acabant tercer a la Lliga Sobal. Malgrat que el frec-a-frec amb el Ciudad de Logroño va sortir creu, els vallesans es classificaven per enèsima vegada per disputar competició europea la temporada que ve. Per cert, una Lliga Europea enguany on els d'Antonio Rama es quedaven a les portes de disputar les eliminatòries pel títol.
4: Jo penso que ha sigut un partit que ens ha costat al principi entrar, però se'ns ha vist seriosos i molt ficats des del principi, i potser ha acabat doncs com pocs partits han acabat aquí, no? Amb tanta diferència i amb tanta solvència. Penso que hem sigut molt seriosos, molt disciplinats. Ha sigut un partit que ja ens calia, ha sigut l'últim. Val la pena i orgullós perquè sigui l'últim partit i amb l'objectiu complet.
2: Per la seva banda, el CAC Sepp Balomano Granollers va completar una temporada més que acceptable, assolint la permanència a la màxima categoria estatal i disputant la final a 8 de la Copa de la Reina, tot i caure en els quarts de final de la competició. En categories inferiors, les alegries arribaven en format d'ascens per a 4 equips. Sant Cugat i Mataró pujaven a Divisió d'Honor Plata Femenina. Les santcugatenques completaven una fase d'ascens impecable i aconseguien un ascens històric. Les mataronines retornaven un any després de perdre la categoria, després d'un final d'infart en el partit decisiu que les enfrontava l'Alcúdia. David Verdugo és el tècnic del Mataró.
5: Bueno, pues colofón a una extraordinaria temporada. La final ha sido un resumen un poco de nuestra temporada, un poquito con altibajos y demás, pero cuando hemos confiado en nuestra defensa y en todo lo que trabajamos, al final hemos sido superiores, creo, a los rivales, y muy orgullosos, la verdad, muy orgullosos del trabajo diario. El resultado al final ha sido hiperpositivo, pero el orgullo que sentimos de trabajar cada día, de cómo han evolucionado todas las jugadoras, la verdad que no tiene por qué ir paralelo al resultado, aunque me quito el sombrero ante el esfuerzo que han hecho. El partido también es un resumen, porque hemos empezado muy mal, muy fuera de sitio, luego hemos ido remontando, confiando en la defensa, cada medida que confiábamos, hemos cogido un poco de ventaja y la segunda parte se ha pasado bien. Dudas, y al final confianza, correr, y nada de nada. Así que increíblemente satisfechos, y enhorabuena a las chicas y a la afición que nos ha venido a ayudar. Y nada, son mi matador.
2: Paralelamente, Sant Martí Adrianenc y Garbí Palafrugell assolien l'ascens a primera estatal masculina. Els del Baix Empordà aconseguien un ascens històric en una fase on només van necessitar els dos primers partits per resoldre el bitllet a la categoria de bronze de l'handbol estatal. Amb 23 gols en tota la fase, el jugador del Palafrugell, Jan Caselles, parlava d'ascens merescut.
6: Tio, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi han hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet de tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents. Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha. Però, bueno, no sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
2: I el Sant Martí Adrianenc, igual que el Mataró, recuperava la categoria perduda ara fa un any. I ho feia per la porta gran, ple de victòries en la fase d'ascens.

0: Vinga, i parlem de waterpolo, temporada de somni per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat campió d'Europa 12 anys després i ho ha tornat a guanyar tot a les competicions domèstiques. El Mataró va guanyar la Lliga de Divisió d'Honor Femenina per tercera vegada i el Sant Andreu va aconseguir el tricampionat de Copa en una temporada de canvi de cicle per a les andreuenques. El primer títol europeu del Catalunya Femení és una altra de les fites del waterpolo de casa nostra en la temporada que acaba i que ens explica amb més detall Albert García.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a regnar a Europa. 12 anys després, els mariners van guanyar la Lliga de Campions a Malta davant el gran dominador continental, el Prorreco italià, imposant-se a la final per 16 a 17. Si la primera Champions del Barceloneta va arribar l'any de debut a la banqueta de Xus Martín, aquesta segona ha estat la cirereta al pastís per la primera temporada de Fran Fernández com a entrenador.
2: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar de entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me dé la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando del equipo. Soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo ver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz.
1: La temporada del Barceloneta no s'explica només amb la Champions, i és que els mariners han mantingut l'hegemonia absoluta a les competicions domèstiques, guanyant també Lliga, Copa i Supercopa davant un Sabadell que ha plantat cara. Bernat Sanahuja, jugador del Barceloneta.
3: Sí, sabíem que el Sabadell no ens ho ficaria gens fàcil. Està en un moment molt bo. Crec que nosaltres havíem de plantejar el partit així, encaixar els mínims gols possibles, i bueno, crec que ho hem fet bastant bé, que molt contents. Sí, molt, molt especial, la veritat. Molta gent que conec, que he crescut amb ells, i molt content de poder guanyar un títol aquí.
1: Després de 3 anys seguits amb campiones catalanes, enguany la Champions femenina s'ha resistit. Ni Sant Andreu, ni Mataró, ni Sabadell van poder aixecar el títol. Malgrat tot, el waterpolo català continua al màxim nivell de les competicions continentals, com van demostrar Catalunya i Barceloneta a la final de l'Eurocup, a la primera participació de tots dos equips en aquesta competició. Finalment, el títol va ser per a les gracienques, que entrena Javi Belmonte.
4: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10, perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat, i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
1: Una altra fita europea per al waterpolo català va ser el subcampionat del Sant Feliuenc a la Conference Cup, un gran paper que destacaven jugadores com Judit Panicello o Olga Descalzi.
5: Avui teníem la sensació de que podíem, però crec que al final elles han estat superiors, sobretot a la primera i segona part. Després hem anat una mica a remolc d'elles i, bueno, al final contentes de ser segones i a seguir fent història amb el club.
6: Jo penso que hem demostrat un nivell molt alt. Hem competit molt bé contra els equips italians, les gregues, les croates, i hem estat a un nivell europeu que, com a club, doncs estem totes molt orgulloses d'haver estat a aquest nivell.
1: Pel que fa a les competicions domèstiques, el Mataró va guanyar la Lliga en una final apassionant contra el Sant Andreu, amb victòria final de les de Dani Ballart a la piscina Pere Serrat. Clara Cambrai es convertia en la jugadora del Mataró amb més títols de la història, i Mariona Terré va ser escollida millor jugadora de la final amb una aturada clau a l'última jugada per evitar la pròrroga.
7: Ens sentíem com si fóssim a casa. Quan vam sortir a la presentació, la veritat és que totes estàvem molt posades, i en sentir l'afició com va bremar des del principi ens va fer sentir com a casa, la veritat. Dissabte el partit d'aquí va ser un partidàs també que ens va permetre somiar, i crec que va ser perfecte poder-ho combinar a la seva piscina, però sobretot amb tota la gent que ens va acompanyar. No paràvem de dir-ho, vull dir, veiem la mateixa gent que havia estat dissabte a Mataró, per tant ens sentíem com si juguéssim a casa.
8: Jo m'esperava un 7 contra 6 molt mogut i molt diferent, i em vaig trobar un 7 contra 6 molt estàtic, i no m'esperava que una persona a 3 es quedés totalment sola. Però la veritat que em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
1: Tot i les decepcions a la Champions i a la Lliga, el Sant Andreu va poder celebrar el tricampionat de Copa en una final a Can Llong davant el Sabadell, coincidint amb el 8 de març.
9: És un títol del treball ben fet, treballem molt bé, estem dia a dia pencant. Per moments com aquest crec que estem totes molt bé físicament, hem tingut alguna baixa aquestes últimes setmanes que ens feia una mica de por, no?, el saber si estàvem o no estàvem totes. Crec que tothom ha ficat molt de la seva part, que totes hem estat lluitant cada dia.
1: Gran satisfacció de Martina Terré, i és que el Sant Andreu tanca un cicle. La reestructuració esportiva i econòmica al club ha provocat la marxa del tècnic Javi Aznar després de 12 temporades i també del gruix de jugadores que han aconseguit els majors èxits del club andreuenc.
10: S'ha marcat una nova estructura, no?, i passava simplement a ser l'entrenador i a responsabilitzar-me de l'equip femení i poc més, no? I han vingut després el tema de que les jugadores comencessin una mica a no confiar en aquesta nova estructura, en aquests nous objectius de la secció i del club. L'escenari final és un escenari complicat. Després de 12 anys de treball, veure que, bueno, aquesta situació canvia radicalment i que tu no et sents recolzat, el millor és buscar un acord i que aquest cicle de 12 anys no, pues, s'acabi aquí.
1: El fins ara segon entrenador i ex del Mediterrani, Marc Coma, serà el nou entrenador del Club Natació Sant Andreu en aquesta nova etapa.
11: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: En futbol sala, el Barça ha acabat amb la sequera de títols amb la primera lliga de l'era Javi Rodríguez, en un any de molts adeus a l'indústria Santa Coloma. Mala temporada, en canvi, per al futbol sala femení estatal, en aquest cas català, amb una permanència de Mamut Les Corts més oferta del que s'esperava, el descens del Penyes Plugues i els ascensos frustrats de Rubí o Linyola. El resum de la temporada de futbol sala ens l'explica Toni Castro.
12: Tres temporades després, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga de Futbol Sala en la temporada del debut de Javi Rodríguez a la banqueta blaugrana.
13: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final, la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder. Pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor, hay Copa de Europa, hay Supercopa, que este año no la hemos celebrado, y bueno, es momento de reflexionar un poquito, de que pasen unos días y luego pensar en qué más podemos hacer para mejorar.
12: A més del títol de Lliga, el Barça obté el premi de tornar a la Champions després de 2 anys d'absència. Un doble premi per al capità Dídac Plana.
14: Molt especial, perquè al final, com et dic, portàvem 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera Lliga com a capità, un somni... I la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
12: De la seva banda, Indústria Santa Coloma clou un cicle en una temporada amb molts adeus, començant pel president Vicenç García, que posa puny final a 51 anys al capdavant del club colomenc. Molts jugadors tampoc continuen, com ara Bernat Pubill, Pucci, Leandrinho, Coro o Frezzato. I malgrat que el play-off se li va escapar amb un polèmic doble penal contra el Jaén en l'últim instant, l'Indústries no renova el tècnic Xavi Closas després de 4 anys a la banqueta de l'equip de Santa Coloma de Gramenet.
15: Jo els vaig trucar perquè, diguéssim, si comptaven o no amb mi. Ells em van dir que no comptaven amb mi i ja està, hi haurà un altre entrenador i ja està. No, és una decisió del club. Això ho hauràs de preguntar al director esportiu o al nou president quins són els motius.
12: Closa serà substituït per Jorge Vargas, exentrenador del Martorell o de les seleccions inferiors catalanes. No ha estat una bona temporada per als equips catalans de la primera femenina. Tot i un bon inici, Mamut Les Corts ha fet una campanya molt irregular i va haver d'esperar fins al final per assegurar una permanència que deixa les barcelonines com l'únic equip de casa nostra a la màxima categoria femenina estatal de futbol sala. Nil Marco és l'entrenador de l'equip.
16: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts.
12: La mala notícia va ser el descens del Penyes-Plugues, en el que ha estat la temporada de comiat de la capitana Pilar Ribés.
17: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fer un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo, i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar tot el que pugui al club.
12: Dos equips catalans van lluitar per pujar primera, però van caure al play-off. D'una banda, el Rubí, que va caure a les semifinals, i de l'altra, el Linyola, que va arribar a la final i va fer somiar tot un poble entregat a l'equip. La capitana és la linyolenca Montse Carles.
18: És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim Les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
0: I la temporada de l'esport català no es pot explicar sense parlar també d'altres grans èxits. Oriol Cardona, Marc Márquez, Paula Blasi, el Puigcerdà femení, el CP Olot o l'artístic Skating Cunit són alguns dels noms que han contribuït una temporada més a fer més gran encara l'esport de casa nostra. Pep Carbonell.
19: Un dels noms en majúscules de la temporada de l'esport català ha estat el d'Oriol Cardona. El banyolí va fer història als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina, quan va guanyar el primer or olímpic de la història de l'esport català a la prova sprint d'esquí de muntanya. A més, va arrodonir-ho amb el bronze en relleus mixtos, al costat de la granadina Anna Alonso.
20: Moltes emocions, moltes emocions. Ha sigut increïble tenir-vos a tots vosaltres, tota la família, amics aquí, animant. Ha sigut increïble.
19: El motor ha tornat a donar campions del món catalans com Toni Bou, que ja suma 39 títols mundials de trial, o Marc Márquez, que va guanyar el seu 7è mundial de MotoGP.
21: Aportar el nostre granet d'arena a la història de Cervera no és pressió, perquè no estem obligats a... Simplement estem orgullosos de que això pugui passar. Nosaltres aquest el celebrarem com l'últim. Després veurem si l'any que ve... Perquè no es pot planificar això. Veurem si tant de bon podem celebrar algun altre.
19: Temporada històrica també per a l'equip femení del Puigcerdà, que va guanyar el seu primer títol de Lliga i ho va arrodonir fent el doblet amb la Copa. Paula Jiménez, jugadora ceretana.
22: Encara no ens ho creiem, estem supercontentes, molt orgulloses del partit que hem jugat i com l'hem afrontat. Sempre que hem tingut l'oportunitat de tindre el públic i el suport de la gent del poble, ho hem aprofitat al màxim i avui, doncs, el mateix, hem aprofitat al màxim aquesta animació i ens han ajudat moltíssim per poder tindre aquest resultat tan decisiu.
19: En hoquei herba, el títol de Copa del Polo va ser la fita més destacada dels equips de casa nostra. Guille Fortuño, jugador del Polo.
23: Diria que és la quarta Copa en els últims 8 o 9 anys, així que bueno, és una competició que se'ns dona bé, que sempre li donem el valor que té, i també per això doncs sempre estem allà competint, a dalt, jugant les finals, i bueno, com no podia ser d'una altra manera, avui contra l'Atlètic anava a ser una final molt competida, i per sort i per encert de la nostra estratègia de penalti, doncs ha caigut de la nostra banda.
19: i el patinatge continua sent territori català. L'Olot ho ha guanyat tota aquesta temporada en shows grans, Mundial, Europeu i Campionats de Catalunya i d'Espanya. I el Cunit ha regnat també en quartets sènior, júnior i shows petits. El rugbi ens deixa aquesta temporada el retorn del Barça a Lliga Iberdrola o la salvació in extremis de la Santboiana, que va evitar el primer descens de la seva història. Aurora Bravo, presidenta del conjunt de Sant Boi de Llobregat.
2: Vam jugar contra el Sevilla, vam tirar endavant, vam obrir la porta del passadís i avui hem lluitat al passadís i per fi hem guanyat. Per mi és molt important, donat que seria la primera vegada que el club baixaria, cosa que no volia perquè el meu projecte està en que posessin les noies i que els nois es mantinguessin a la divisió d'honor, i la veritat que estic molt contenta del resultat d'avui.
19: També ens ha donat alegries el tennis taula amb la històrica final de la Trophy Cup de l'Olot, que a més va guanyar la seva primera copa. I mala temporada per als equips catalans de voleibol, amb el descens del Sant Pere i Sant Pau i la renúncia a Superliga del Club Voleibol Sant Cugat per falta de recursos. Salva Vendrell, president.
3: Arriba el moment en què aquest suport econòmic no és suficient i la resta d'equips i la resta de clubs doncs fan, creuen més recursos, ja sigui privats o de les administracions, amb cada cop també més jugadores estrangeres, i per tant el nostre fort, que és la base, no dona per més.
19: El ciclisme català també ens està donant moltes alegries. Aquesta mateixa setmana, la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, ha aconseguit el doble títol de campiona estatal en ruta i contrarrellotge. I el barceloní Marcel Camproví, el campió en ruta. I aquesta temporada estem gaudint també amb la progressió meteòrica de la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi. Ja ha guanyat curses com la Vuelta a Espanya, l'Amstel Golden Race, el Tour dels Pirineus o la Volta a Catalunya. I s'ha fet un lloc entre les favorites per competir al Tour de França a partir de l'1 d'agost.
4: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
19: Catalunya, per cert, comptarà amb les tres primeres etapes del Tour masculí, el dissabte 4 de juliol contra rellotge pels carrers de Barcelona, diumenge 5, etapa entre Tarragona i Barcelona, i dilluns 6, etapa entre Granollers i Els Angles.
0: Tram final del programa i de la temporada. I volem parlar també de l'Epic Trail. Pau Moreno i Dani Alonso han estat els guanyadors en aquesta cursa que s'ha disputat aquest matí a la Vall d'Avui.
5: El corredor de Calldetenes ha millorat la segona plaça aconseguida l'any passat i ha establert un nou rècord de la prova amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 50 centèsimes. Això deien arribant. Declaracions Esport 3.
24: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i ha anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot a les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferència, o sigui, les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava... fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua... aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat. Sí, a dalt no he notat res. De fet, portava dos bidons i no me n'he pres cap. Me'ls he pres ara baixant. I com que és baixada, vigilava de no prendre gaire aigua pel flato i he arribat bé. Anava conservant. No volia que em fes l'any passat. L'objectiu principal és anar als Mundials d'Ultra de la Gomera. I bueno, ara serà com una construcció fins a arribar bé a setembre. Ara faré com una mica peron, estabilitzar i construir fins allà.
5: La madrilenya Dalia Alonso ha repetit victòria per davant de Núria Tarragó.
0: Doncs a tot això també us direm abans d'acabar que el Sabadell ha anunciat dues marxes més. L'extrem Manu Moreno acaba sessió i torna al Valladolid, i el migcampista Jordi Ortega tampoc continuarà vestint l'arlequinada. I per últim, de la seva banda, l'AM anuncia el fitxatge de la portera del filial del Madrid Club de Futbol, Noelia Rivarola. ha estat tot per avui i per la temporada. Acabem avui la temporada. Anna Freixa, gràcies, bona nit i que vagin bé les vacances.
5: Bona nit, Ignasi, un plaer i bones vacances.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge, que tingueu un bon estiu. Tornem al setembre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarra.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital per Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resultat de mort. I repassem les carreteres catalanes, que durant tot el dia d'avui han acumulat retencions generalitzades, coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Aquesta hora ja han minvat en general, però sobretot la P7 és la que segueix tenint bastantes afectacions. Sobretot en el tram de Vallgorguina-Sant Celoni en direcció Tarragona, on té 6 quilòmetres de circulació intensa. Seguim amb un altre tram a la Roca del Vallès, on hi ha 5 quilòmetres de retencions, i un altre tram, en aquest cas en direcció cap a Barcelona, des de Olèrdola, amb 5 quilòmetres de retencions. També hi ha afectades la C32 en direcció Barcelona, entre Tallà i Vilassar de Dalt, i la C31, en aquest cas en sentit Girona, des de Santa Cristina d'Aro i Castellplatja d'Aro. Aquestes són les vies més afectades ara mateix a les vies catalanes. En plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals, segons els càlculs del Ministeri. Hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 més sota les runes. I avui ha sigut el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament unes 200 persones s'han manifestat avui pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGBTI, que aplega diverses entitats del col·lectiu, ha denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. I seguim, tornem, recuperem plana de successos i parlem de que dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fons els Mossos d'Esquadra. El vehicle d'escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb el carrer Fluvià. Ja en Cultura a Barcelona dona aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa.
2: Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
2: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
3: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la vida.

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga, perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida. És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924. Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units. I ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill el 2013 en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965. Però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz, considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció. I tu, quien sabe por dónde andará. La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona. Que lejos estás de mí. Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia. Que lejos estás de mí. Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que quan encara era més gran em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres,
1: cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútiles, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant, aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió, la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: Hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així, doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure't en breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: someone love me.
1: Hello, és un gran lantorro. Tell me how to win your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser I és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970.
2: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: Bueno, ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brook Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clare, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demanen Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena. Se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
3: Hola, Albert. Mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
2: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no?, salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens, l'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives, degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigís, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai! No t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domènech, que ens diu en el seu correu: hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del Graduado, Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat a la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament, va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega, mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercury des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Em dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la cançó. I just...

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just want to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per el mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament. Bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir: vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Potser pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya... El Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res. Les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Black Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70 era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Black is...

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, Baby, Baby, Out of Time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farlow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar, la cançó és del 67, que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai. Aquesta versió no es troba enlloc d'internet. Però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo... Va sonar fa poc, però jo em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things, probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Nelly.

my friend. I'd want to love Rosalie. Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved and not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy. Es referencia a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No me hubiese imaginado mai, pero en fin. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresma, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però, bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant, doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalama lama lama lama ding dong. Ramalama lama lama lama ding. Ramalama.

Rama Lama Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, a cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Soc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, in the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: We came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal la calor?
1: Pues malament.
0: Què? Fatal.
1: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, tu
1: no és algo nou. Ja ho saps, tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador, perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
2: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui.
0: Molt
2: perquè
0: bé.
2: Tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig a fer una mica de...
1: Som-hi.
2: Vam parlar de que La Casa del Dragón estrenava temporada.
1: Sí.
2: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
1: Ah.
2: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
1: Una façana.
2: I així, de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
2: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
2: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació. 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de...
1: Sí, home, que era un cura.
0: Alma. Sí.
1: Que era un cura.
2: Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
1: A veure.
2: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors, quarta posició pel que fa a gent que l'escollís. Vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit, aquesta sèrie.
1: I es va estrenar a les...
2: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
1: És a dir, que a la una de la matinada.
2: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
1: Jo...
2: Que és una sèrie, he llegit, que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
1: Això ho fa molt, sí. Això ho fa molt mediàcia.
2: És a dir, ja estava feta. No, no, és que, no fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
1: Això fa molt mediàcia. S'ho guarda tot al calaix i, mira, espera el moment...
2: Això és com que diu, surto a la ràdio. Sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posar-la després de First Date.
1: A veure, la
2: idea... Home, si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no ho sé.
1: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada. Eh?
0: Què dius?
1: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Bueno, això no és gens d'actualitat de sèries, però és que em va quedar flipant. La Sandra Barneda,
1: sí,
0: que és catalana, em sembla.
1: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posa en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones, de cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
1: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
1: ho ha fet fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que
2: no. Per cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí?
2: És a dir,
0: on
2: jo...
0: no es feia això?
2: Això es feia 4.
1: Ah. Sí, correcte.
2: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar, i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no sé. I es fa Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
1: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, eh? De sèries també.
2: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
1: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, doncs és normal que rescati els productes que millor funcionin i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
2: Està en un moment complicat.
1: Sí. Ànims, eh?
2: Ah, no.
0: Gens ni mica.
2: Els pobres treballadors, sí. Els que manen,
1: correcte,
2: mira tu.
1: Exacte.
2: A veure, pres millors decisions.
1: A veure, els pobres treballadors... Sí, els pobres treballadors, sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
2: Treballadors però... ja se m'entén quan
1: es
2: refereixo.
1: Correcte.
2: Sí.
1: Amb això me referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
2: Què volem mirar?
0: Què volem
2: mirar? No és el mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
1: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
2: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dues coses.
1: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
2: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc... S'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
1: Home... Alguna de caure.
0: És que últimament els estius a mi se m'acabin complicant molt, però a veure si aquí el tenim tranquil·let.
1: A veure.
0: Qui vol començar?
2: M'és igual. Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i sí. Es nota tant qui ha fet cadascun.
2: Home, segur.
1: Perquè a nivell, a nivell del format del guió...
2: No, sí, per, no? Les sèries per que, les sèries que s'han...
0: No, no, no, per l'estil.
2: Ah,
0: però
2: jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
2: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
2: que vol mirar.
0: Un... Ah,
2: perquè jo no veig
0: sí.
2: l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no.
2: Per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Vaig.
2: En parlarem després. Abans,
0: venga,
2: jo... Aquesta pot ser que la...
0: Comences tu?
2: La... Venga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Venga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival.
3: Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
4: The Ben Acid. Their tyranny's getting worse.
3: You continue to turn down my generous offers.

0: estic manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
1: Anda, veus? Ah, pues mira.
0: És a dir, és la sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson i crec que es diu Lena Wheatley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
1: Molt bé, doncs pues mira, ha de ser bona segur.
0: Sí, sí, sí.
1: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
2: Home, a tu et va perfecte.
1: Literalment, el meu criteri ha estat... Les sèries,
2: sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
1: Sí, sí, sí. És un detall important.
2: Sí. Sí.
1: A veure, tu què més mires? Ah, què fem? Un bloc?
2: Fem una cadascuna,
1: va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu.
2: Pues venga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
3: Must have got knocked down in a storm or something.
4: It's a pretty selective storm.
5: What are they doing?
4: Can we just leave, please?
5: June!
6: In this dirty old part of the city.
4: Maybe we missed the sign for the highway.
3: We didn't miss the sign.
6: When the sun refused to shine.
7: Can I help you?
3: We got on a detour off the highway and cell service around
7: here. Got your family with you?
1: Tu diràs.
2: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo, i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrineau.
1: I Flowers.
2: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. Michael, pot ser?
8: No,
2: o Michael era ell?
8: Ni idea.
2: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i... se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la... com dic? Per insistència, perquè em diuen te l'has de mirar. Doncs vinga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
1: Molt bé. Doncs ara estava veient...
2: I tu?
1: Pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
2: És el que t'he dit, que el primer no l'ho trobava.
1: Ah, m'ho has dit. Pues
2: sí,
1: mira,
2: sí.
1: No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
0: Molt bé. Pinta bé, també.
1: Jo crec que sí. Sergi.
0: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. Vale?
1: Vale.
0: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada on, entre altres, hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
9: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
10: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
11: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
10: Se veían los agujeros de bala. ¿Qué va a pasar?
12: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
10: De pronto se había desatado la locura.
12: Connor Stallion será el rey del cuadrilátero.
10: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
13: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
14: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
15: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
16: Esto va más allá del deporte.
17: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
18: Y de repente toda mi vida cambió.
19: Un momento, una mala decisión.
0: Y solo acabamos de empezar.
1: Carai.
0: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè com dic, cada capítol...

0: capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
1: Sí.
0: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història, i explica una mica, doncs, com va anar també el seu canvi de gènere. Una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador. La veritat és que són durs, alguns dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
2: I tal com està narrat el tràiler...
0: Sí, a part, aquí són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, molt bé. De moment, són d'això que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
2: Molt bé. Ivan.
1: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vull per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè em va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador.
1: Que...
2: Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix?
2: O bé, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no, aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament i ja està. Ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No, sí.
2: No, tot, a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica. No ho és pas, eh? Però els capítols que toquen, toquen molt fort.
1: Vale, vale.
2: Llavors, doncs per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, no, i tant, però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3, tremenda.
1: No, a veure, jo també he plorat. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot, uf, més mal que comèdia. sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Mejor que me diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
6: Atención, estudiantes. Estas son las nuevas directivas.
7: Hay que enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
5: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
7: Posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
8: A ver, un segundo.
7: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai.
1: No va ser res. Fa bona pinta.
3: Res. És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah, ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me les salto.
3: Molt bé,
2: bueno, està
1: si no,
2: bé.
1: O sigui, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te saltes de més, llavors no saps lo que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale.
3: Fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'hauràs saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu també...
1: Encara hi és, per això?
3: Sí, ho he confirmat.
1: Ah, vale.
3: La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
10: Ballo de llicències.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit, no s'assolirà enguany. Suits.
11: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
12: You are looking at the best closer this city has ever seen.
13: Closer, huh?
14: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
15: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
16: The Chilton Hotel on Park Avenue.
17: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100 quants? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, jo sé, no, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és, no trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és, o sigui, és molt llarga, jo vaig estar un any, però no es fa pesada. O sigui,
3: que
1: no
3: passa
1: és
3: que... No,
1: si... Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toca mirar sucs.
3: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs ja. Miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Rafa Nadal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant, i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: No, un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, potser sí, vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de
3: no
1: conya.
3: Tinc temps, material per fer-ho, però conya, no veurem què és
2: si
3: el que
2: tu,
3: passa.
2: Si t'ho proposis, no. En 2 mesos...
3: És que no m'ho vull proposar.
1: Si 2 mesos mirar Suits. No.
3: Home, jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada... Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, com, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només
3: són 2 mesos. Mirant 2 capítols al
2: sí
3: dia.
2: Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo no és una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé... Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però ja tens per tot.
1: Hòstia, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: ¡Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío!
10: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? ¡Qué emotivo!
13: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
18: El mundo ha cambiado, papá.
10: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
19: No se preocupe, los dos son multigénero.
10: Ajá. ¿Somos multigénero? 5 estrelles?
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... Totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada l'any passat van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això, el micro.
2: El micro s'haurà fet
1: clar,
2: mal, sí.
1: Clar.
3: El micro.
2: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això t'ho t'anirà bé.
2: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus?
1: Ai,
2: fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la ley.
20: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
21: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
22: La sociedad está jodida con gente así.
23: ¿Jodida según quién?
20: Mis clientes están contentos.
4: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo. Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
20: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient. Sí. Bueno, és, com deia l'Ivan abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament i a la vida real.
1: Exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig
1: una
3: cosa.
1: És que ara... Potser que no tinguem els trailers.
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que és The Office, The Office no hi era.
3: No l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols, és un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció, i Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està a Prime Video i té 3 capítols. Aquests, segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les d'orills, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes 2, bàsicament, perquè... són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
6: Chef, you good? You just take a breath, listen to the pan. You hear the music?
22: Yes. It's our last day. We're out of time.
23: I'm not giving up. We're going to keep operating.
24: Richard, I am selling the building. Only love can
25: make it rain. This bad restaurant is flooded. Ah! Deliveries cut us off.
26: We're going to run out of food.
1: Jo no l'he vista, eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: No, crec que...
2: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
2: l'has de veure. No?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: Me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama. La nova temporada. No sé si has de tirar la cinta.

0: previsiblement la última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades. I bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé. Doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler, al Polígamo. Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, eh, Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor.
0: Bueno.
1: Una mica bastant lligat.
2: Sí. Mira, ara són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que, a més, és això. A mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar.
1: Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar tot.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot... no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No, si no, les no podem t'has mirar, de posar deures. No,
2: si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
1: descansa.
0: I ja no només és...
2: són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Perquè, sí. Canvi, a mi,
1: i dona gràcies.
2: Dir, són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un Consell de Generalitat de Catalunya.
1: Al govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salar.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i les
2: comas. Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i les comas.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: No sabia que t'agradessin els musicals.
9: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
10: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: Aquest no ets tu.
11: No, és el Gene Kelly.
9: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.